0: Atenció, apassionats del mar! Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Ja comença a fer

0: Aquest és el so
1: RAC 105.
0: La teva música.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries. Única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.

0: Bueno. Ja hi tornem a ser a l'estudi de RAC 105. Bon dia i bona hora, benvingudes, benvinguts a la ràdio en directe, a la ràdio desperta, a la ràdio matinera que et fa companyia en aquesta boira de matinada. Encara mig endormiscats, molts de vosaltres probablement els que esteu escoltant el programa a aquesta hora, o bé ben enfeinats, també pot ser que estigueu acabant el vostre torn laboral i que mica en mica molts d'altres ja aneu engegant la maquinària, els motors, per una nova jornada, la d'aquest dimarts, dia 6 d'octubre del 2026. Petons de l'Ernest Codina, siguis on siguis, fent el que facis. Gràcies per la confiança i per la fidelitat. Arrenquem aquesta edició 1128 del Matí a Codina, el show despertador amb més vitamina i, com sempre, parlant del temps. Ja sabem que les tempestes, els aiguats, les inundacions, les rieres desbordades són notícia en les últimes hores. I tornem a parlar de tarda i nit tempestuosa. Mentre les comarques de Lleida apenes hi està plovent des de fa més de 4 mesos, a la meitat est hi ha rècords de pluja per un mes d'octubre i estem tan sols a dia 6, amb més de 300 litres. Les tempestes tornen a partir d'aquesta tarda i la pròxima nit i demà. De moment, avui, les clarianes de bon matí desapareixeran. Ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i a l'interior, que podran ser fortes una altra vegada cap a última hora a la costa. Veurem quin és l'abast de la tragèdia. Temperatura en lleuger descens, menys al litoral. La qüestió és que aquest canvi de temps de la tardor a mi ja m'ha portat el primer refredat de la temporada. No sé si es nota gaire o no, però estem aquí intentant aguantar el tipus com es pugui. Jo crec que està bé perquè així molts empatitzeu amb mi i viceversa, perquè està clar que amb aquest virus no estic sol, vull dir que som molts, eh? Si és així, si també esteu refredats, feu-m'ho saber, si us plau, que així em sento una mica més acompanyat al 608-717-141.
1: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: Vinga, un paracetamol, una tila i a seguir amb el programa Llum Verda en aquest segon dia de la setmana. Engeguem aquest nou matí de ràdio matinal que durarà per moltíssimes coses i per moltes alegries. Segur que tindrem reaccions a la convocatòria d'eleccions generals pel 29 de novembre. Parlarem de la suspensió del primer dels 4 concerts de comiat d'Oques Grasses que s'havia de celebrar ahir al vespre. Si haguessin estat oques de veritat, s'hauria pogut fer, però per la seguretat de tothom es va traslladar al dijous. Per tant, els concerts comencen demà. Esperem que amb normalitat, perquè no volem que aquest final sigui accidentat. Tindrem el Sergi Ferrer fent la Viquipèdia honesta de l'home de la setmana, que sens dubte és Pedro Sánchez, amb aquesta convocatòria electoral pel 29 de novembre. I també parlarem d'Andrés Iniesta i la seva exposició immersiva sobre la seva vida personal inaugurada recentment a la ciutat de Barcelona. A més, com cada dia, tindrem el més destacat de la tele, tota l'actualitat del dia, la informació de servei sobre el trànsit i la meteo, que prou que convé, el show de la Mar Puga i totes les últimes hores d'aquest 6 d'octubre, en què també obrirem concurs amb tots vosaltres, els oients del programa, perquè tornem a tenir 4 vals de 100 euros per gastar a la comerciada. Sí! Ja sabeu que és la gran festa del comerç local de Catalunya. Des d'ahir i fins al 12 d'octubre ja podeu gaudir de la comerciada. Es tracta d'una setmana per viure i celebrar el comerç de proximitat, de quilòmetre zero, amb un munt d'activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles de tot Catalunya. Si voleu guanyar un d'aquests 4 vals de 100 euros que podreu bescanviar a qualsevol dels establiments de la comerciada, ens heu d'enviar un àudio explicant-nos en què us gastaríeu la pasta en cas que us toqui algun d'aquests xecs. És fàcil. Penseu en comerç local, en establiments, en botigues de poble i digueu-nos en què us gastaríeu aquests 100 euros. Així de fàcil. 608-717-141. I recordeu, fins al 12 d'octubre gaudiu de la comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. Tota la informació a lacomerciada.cat. De moment, nosaltres bescanviem bona música amb els millors artistes del món. Aquesta ha estat una de les sensacions, un dels revulsius a la pista de ball durant tot l'estiu i encara

0: Sergi Ferrer.
1: Hola.
0: Les notícies que no han passat. Els titulars erronis. El desinformatiu.
1: Josep Montero confessa que li fa molta mandra fer els concerts aquests de comiat. Com que quatre dates?
2: Quatre dates?
1: No se'n recordava, pobre. Les pluges torrencials obliguen a suspendre la pluja normal a molts punts de Catalunya. Ojo que plou, ha dit Protecció Civil. I Urbagestión haurà d'oferir una alternativa social d'habitatge a Pedro Sánchez en cas que hagi de marxar a la Moncloa.
3: Bueno.
1: És un hijo de fruta, però nos cae bien, han dit.
3: Es el único bueno que has dicho este.
1: Calleu. Junts votarà finalment a favor del decret de vivenda després que Puigdemont veiés els preus de lloguer idealista de cara quan torni a casa. Never surrender, ha dit un de Junts. I Salvador Illa se sumarà a la vaga general fent veure que no va amb ell el tema.
4: Ja té.
1: A la huelga, camarades, ha dit.
4: A la huelga, camarades.
0: Molt bé.
1: I un hipocondria que es vacuna de cuentitis per primer cop a Catalunya. Tinc molta por, ha dit Marpuga. I les noves normes de la DGT obligaran els conductors a avançar els ciclistes respectant els 3 metres per sobre dels ciclistes.
4: Què?
1: Hauràs d'agafar molta embranzida, han dit, de la DGT. Per sobre. Passarà per sobre.
3: Ja s'ha entendido, no lo sobreexplique.
1: El nou director del Grupo Godó respira tranquil després de saber que encara que es digui RAC 105 no vol dir que hi hagi 104 ràdios més per gestionar. Quin susto, ha dit mentre pensava en pujar el sou a Sergi Ferrer.
0: Ostres!
1: Són les notícies. I atenció, última hora del cas Negreira. El Madrid publicarà una edició especial de l'informe contra el Barça en tapa dura, pròleg de Josep Pedrerol i il·lustracions de Pilarín Vallès.
0: Ah, oh, que guai.
5: M'ha pillat.
1: Te lo firmo en Sant Jordi, ha dit Florentino. I el llibre també. I el Barça femení, cállese. El Barça femení jugarà a partir d'ara amb només 5 jugadores al camp per intentar que el Barça-Madrid tingui algun tipus d'emoció.
0: Ostres.
1: És molt avorrit, ha dit Clàudia Pina, marcant el quart gol sense voler.
0: Gràcies, Sergi. 3 minuts i les 8 del matí.
6: Si ets dels que et passes mig matí al lavabo de la feina, aprofita i sintonitza'ns. Matina Codina, més entretingut que una revista de decoració. De 6 a 11 a RAC 105.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Es tradueixen sobretot aquests aiguats en un caos avui a Rodalies, amb incidències a gairebé totes les línies. L'única línia que funciona bé, correctament, sense talls, és la R2 Sud. La resta...
2: Digue com si fossis un informador de la Renfe.
3: Si és de la Renfe, has de fer.
2: Ah. Un segon.
4: Ole,
5: molt bé, Pablo, tio.
4: No s'ha entès res.
1: Seria això, no?
2: No cal entendre res, no cal entendre res, no va res.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matí a Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: La tele.
1: Ah, sí. Què tal?
0: Escolta, Belén Esteban està on fire, eh?
2: Ostres!
0: Està on fire, ja va ser líder d'audiència la setmana anterior, però aquesta també perquè en el de viernes de Telecinco ho va patar amb un 19,7% de share.
3: De nassos que la gent miri una cosa que va passar fa 25 anys.
0: Ja, però és que la Belén Esteban ha estat molts anys que no parlava tant d'aquests temes.
3: Però renovem, no?, una mica la...
2: Però si és que no hi ha hagut ningú més potent que ella a nivell d'acord, realment.
0: A més, la gràcia de Belén Esteban jo crec que és la seva espontaneïtat, que és una persona molt directa, molt clara, fins i tot ara que torna a Mediaset.
3: La patrona.
0: La patrona raja de la pròpia Mediaset. De fet, volia explicar tantes coses que no li donava temps perquè l'anaven tallant, doncs, amb publicitat, amb altres mencions.
3: Home, és que, si no ho tinc mal entès, ha cobrat un bon pastizal, no?, i entenc que s'havia de rendibilitzar l'entrevista, no?, i...
2: Com per arribar i dir, no parlaré del tema.
3: Exacte, volien guanyar. El cas és que no paraven de tirar públic.
0: No, fins i tot, hi havia un moment que volien anar al vàter i li van dir, no, és que no pots perquè són 2 minuts la publicitat, no et dona temps. I en un moment d'aquests es va enfadar i va dir, escolta, és que no puc parlar.
4: Ara puedo llegar a hablar con Julia sin que haya otra pausa.
5: Por fin tenemos un poquito más de tiempo, Belén.
4: Mediaset ganará mucho dinero porque hay más anuncios que vamos, que la tienda en casa.
5: Venga, aprovecha una cena. Belén, como vemos que tienes muchas cosas que decirle a Jules, en 2 anuncios
4: ¿otra
5: sigues
4: vez
5: contándole,
4: anuncios?
5: Tocan 2 anuncios
4: madre
5: y
4: mía,
5: sigues hablando y contándole cosas a Jules, solo 2 anuncios.
4: ¿Sabéis que yo he estado un tiempo sin estar en televisión? Creo que he cambiado. He aprendido a escuchar.
5: Belén,
6: lo siguiente, oye, se lo dices a la vuelta de publicidad.
4: Por favor, es de coña, ¿no, tío?
3: És de conya, no?
0: S'ha de dir que Telecinco no està fent grans números d'audiència. Jo crec que han posat tota la publi en l'únic producte que els hi funcionava.
2: Ho han facturat tot l'any ara.
3: Un 19,7% de share va fer, per tant, jo crec que era necessari fer...
2: Això deu fer anys que no ho fa Telecinco.
3: Sí, sí. Però fixeu-vos, la Belén.
5: Otra vez contándolo todo.
0: És icònica. Sí. A TV3, en canvi, estem pendents d'altres coses, com per exemple del tercer tinent d'alcaldia de Barcelona, l'Albert Batlle, que va sortir aquest cap de setmana fent unes actualitzacions de tot el tema de seguretat, meteorologia, protecció civil, etc. I li va passar el que ens passa a tots. El que passa és que li va passar en directe enmig de la conferència.
3: A TV3.
7: La funció d'aquests col·lectors de continguts de vingudes s'ha fet absolutament petent la seva necessitat i la seva convivència.
2: Passa!
7: Just ara ens estan enviant un missatge.
8: S'aixequen algunes mesures.
7: Que és el que me'n diuen, s'aixequen algunes mesures. Però veuen que estem fins a l'últim moment allò pendents de tot el que pugui arribat a passar.
3: No creieu que està sonant un pèl massa, tio?
2: Sí.
3: És alert.
2: No hagués sigut guapo que el propi, l'encarregat de transmetre això, li soni les alert i comencés, oi, que entrés en pànic, marxés corrent. Salveu les vostres vides!
3: No, que a més, recordem que aquest és alert que hem escoltat era perquè s'estaven aixecant i algunes restriccions que hi havia a la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona, però que t'espantes igual, no?
2: Sí.
3: Que sembla que ve un tsunami.
2: Sí. Està bé, perquè és el tinent d'alcalde de seguretat i tal, i és com ens ha arribat un missatge d'aquests.
9: Sí. Diu, l'ha intentat silenciar, s'ha manat el missatge i no sé què deia.
0: I està molt ben tirat perquè, si us hi fixeu, no li sortia la paraula. Llavors ha sonat això com si fos un error, no? Com a la ràdio, no?
3: Jo crec que sona tant que li estem traient la importància que té.
2: Això és un problema.
3: I que quan és una bona notícia no pot ser el mateix so. Això ho hem comentat moltes vegades.
2: Sí,
3: que
2: això és.
3: T'espanten i t'estan dient, ja pots sortir al carrer. No, home, no. Amb aquest susto que m'has fotut em quedo a casa tot el cap de setmana.
10: Ja que has de matinar, fes-ho de bon humor.
11: Si escolta el matí de l'Eulé.
10: Posa el matí a Codina de RAC 105.
11: Amb l'Ernest Codina.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Alerta!
2: Què passa?
3: Si parleu, no se sent l'alerta.
4: O si se sent.
5: Ei, jo no l'he rebut.
6: Jo tampoc.
3: Si algú pot llegir, sisplau, l'alerta.
7: Pluges torrencials fins a les dues d'avui. Eviteu desplaçaments innecessaris. No us acosteu als rius. No us acosteu a les rieres ni als barrancs.
8: Sempre dieu el mateix.
7: No baixeu a soterranis. Pugeu a pisos superiors i entra aigua. En cas de risc...
3: Aigua o aigua?
7: Aigua. En cas de risc, contacteu el 112, vota socialista.
3: Això no ho diu l'alerta.
7: Després ho diu en anglès.
6: No ho diu.
7: Civil Protection Alert, CECAT, Torrential Rain, Until...
6: Vale, un moment, president, perdó.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.

0: aquesta cançó mítica i clàssica de Capital Cities, tot un número 1 de RAC 105 des de feia molts anys, que vol dir Sai Estalvi en català, que cada vegada es fa més difícil amb el temps que tenim arribar doncs, en condicions a casa. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia. Ui,
0: estàs bé o què?
1: Sí, molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí, molt bé,
1: i
0: molt
1: tu?
0: Bé. No, ho dic perquè jo crec que el refredat d'aquest me l'has passat tu.
1: Ja podria ser, eh? És un virus que es passa molt ràpid.
0: Sí.
1: És un virus que està corrent, però...
0: Quanta gent diries de la redacció de RAC 105 i RAC 1 està afectada, està sota els efectes d'aquest virus ara mateix?
1: 80%, et
0: 80%,
1: diria.
0: 80%, eh?
1: Sí, sí.
0: Més o menys grau, no?
1: Sí, et diria que jo vaig ser de les primeres, segurament.
0: Bé, l'has portat tu,
1: sí,
0: per tant.
1: Sí, sí. I dura, eh? Espereu-vos, sí, no? Perquè dura dies. Sí.
0: Doncs anirem fent. I aquí estarem al peu del canó. A veure, ahir es va haver de suspendre el concert d'Oques Grasses.
1: Ja ho sé, i l'han ajornat per dijous.
0: Dijous.
1: No? Sí, ja ho sé, ja ho sé.
0: De moment, comencem per avui, perquè
1: vinga,
0: hi ha anunci de més pluges
1: de
0: torrencials.
1: Pluges. Exactament,
0: no?
1: Sí. Avui, de moment, comencem el dia amb molta boira, perquè sí, ahir van descarregar aquelles pluges, van deixar molta humitat, tenim molta boira, i ja s'escapa algun primer ruixat cap al Montsià i també al Baix Ebre. Ara al matí aquestes pluges afectaran sobretot comarques de Tarragona i Pla de Lleida, i a partir del migdia les pluges tornen a guanyar protagonisme.
0: Torni.
1: I s'estendran per tot el país. A més, s'allargaran fins la propera matinada. Hi ha avisos per més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això són pluges torrencials. Al matí, comarques de Tarragona i Pla de Lleida, i després a la tarda pràcticament a tot el país, amb el perill més alt cap a les comarques del sud. Per tant, pendents un dia més d'aquestes pluges,
0: avui
1: com s'acaben comportant.
0: La novetat és que comença per Ponent la cosa avui, no?
1: Sí, pel sud i per Ponent, i després aniran formant-se cap a la resta, a prop del mar, també hi ha molta aigua que descarregarà sobre el mar, i anirem veient, i cal estar pendents, perquè ahir tampoc teníem avisos de perill màxim, però veient la situació doncs es van haver d'activar perquè les pluges van ser més intenses del que esperàvem. Per tant, doncs pendents d'aquesta situació, tant avui com també demà, dijous i divendres, perquè demà tornen les pluges a tot arreu, sobretot a la tarda, i dijous i divendres especialment al Pirineu i comarques de Girona i de Barcelona.
0: Doncs fa patir una mica, ho anirem seguint. Sí. Mònica Usart, moltes gràcies.
1: Fins ara.
0: Anunci de més pluges que ens porta la Mònica. De seguida, totes les notícies d'aquest dimarts 6 d'octubre des del Matina Codina, on una vegada més donem cor de la festa amb Bebe Rexha.

Faithless, que va estar en l'última edició del Festival a Cruïlla. I, evidentment, la pista es va ensorrar, eh? Potes en l'aire, tu. New Religion, la nostra religió, despertar-nos amb bona música, amb bon ambient, amb bon rotllo, amb bon humor. Aquesta és la qüestió i l'ADN d'aquest programa. On també us informem, eh? En cap cas deixem de banda els titulars de la jornada. Heu de saber a aquesta hora del matí que els estralls provocats pels aiguats dels últims dies fan que un matí més hi hagi afectació en gairebé totes les línies de Rodalies. Per tant, nou matí negre per agafar el tren. I avui també hi ha tres escoles tancades pels aiguats a Granollers, a Ripollet i a Sant Adrià del Besòs. Hi ha 10.000 famílies sense llum, mare meva, i recuperar la normalitat no serà bufar i fer ampolles, perquè avui s'esperen noves pluges a bona part del país. Com dèiem ara amb la Mònica Usart, sembla que la nova realitat és aquesta, les pluges torrencials, per culpa de l'aigua que entra al mar i els fronts freds que van entrant. També sapigueu que la manifestació pel dret a l'habitatge ha acabat amb aldarulls greus al centre de Barcelona. Hi ha almenys 13 detinguts per cremar contenidors i llançar pedres als Mossos d'Esquadra. I una trentena de policies estan ferits. Ha passat després de la protesta, que va ser pacífica. I els partits posen la directa per triar els candidats de cara a les eleccions del 29 de novembre. Avui comença el període electoral, es dissolen les Corts i s'activa el compte enrere. PSOE, PP i Vox tenen candidat, però el nou Front Ampli, fins ara Sumar, o Esquerra, encara no tenen el seu candidat. Això avui que el Constitucional avalarà l'amnistia, apropant més que mai el retorn de Carles Puigdemont al TC, resoldrà els recursos de Dolors Bassa i Jordi Turull i ordenarà al Suprem que apliqui ja l'amnistia, beneficiant també Oriol Junqueras, Raül Romeva, Lluís Puig i Toni Comín. 6:34, la justícia conclou que la Generalitat no va discriminar els policies espanyols i guàrdies civils durant la vacunació contra el Covid. L'Audiència de Barcelona absol Alba Vergés, Josep Maria Argimon i tres alts càrrecs de salut. Els acusaven de prevaricació. I les imatges d'abusos sexuals a menors fetes amb intel·ligència artificial s'han disparat a les xarxes. A les xarxes, segons la Internet Watch Foundation, els primers 6 mesos de l'any n'hi va haver un 40% més que en tot l'any passat. Reclamen una regulació urgent del sector i no m'estranyen. Els esports. Posem el focus en Leo Messi, que s'acomiada avui de la selecció argentina al Monumental de Buenos Aires. Serà avui a la 1.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot. Ara tornem un segon perquè he de fer una coseta. Donem res. 5 segons, 4, 3, 2, 1.
2: Rec 105 Barcelona.
3: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
4: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
5: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta a DigiMòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
6: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
7: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
8: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
9: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Serà altaveu pels drets de les dones al primer congrés Dones que mouen ciutats el 23 i 24 d'octubre a La Llotja. Expertes en diferents àmbits debatran sobre els reptes de l'agenda feminista per impulsar ciutats més justes i igualitàries. Inscriu-te gratuïtament a paeria.cat i participa-hi. Fem avançar la ciutat amb mirada feminista. Ajuntament de Lleida.
12: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
13: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
14: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
15: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
14: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
16: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
15: Menys Shazam i més Rec 105.
17: Ei, ei, ei, Rec 105!
18: Hola, Rec 105!
19: Ostres, m'encanteu. Sou una passada.
20: Ho noteu molt bé. Sou collonuts.
21: Sort en tinc, Rec 105.
22: Ciutadans de Catalunya, ja tenim un nou dia aquí. Gràcies per començar-lo amb nosaltres. Matina Codina, Rec 105.
23: Amb l'Ernest Codina.

0: és a la vida. Tenim aquí aquest tsunami sonor de Hendrix des de la banda sonora de la pel·lícula K-pop Demon Hunters, una cançó daurada com la nostra. Mar Puga, bon dia.
1: Oh, bon dia, què tal?
0: Bé, com evoluciones tu?
1: Molt bé. Mira, porto dos dies repetint, sabeu que tinc el peu trencat i vinc amb taxi cada dia perquè em tracten com una princesa. Sí. Doncs porto dos matins ahir i avui repetint taxista, que no m'havia passat fins ara.
0: I què tal? Bé?
1: Molt macos. El d'ahir es deia Jordi, el d'avui es diu Juan Carlos.
0: I li has explicat que ets locutora de RAC 105.
1: Sí, ens sintonitzen perquè ens estimen. I a més guapos els dos, molt macos.
0: Sí? Mira, fixa't, encara en trobarem alguna cosa d'això.
1: Home, segurament. Sí, sí.
0: Doncs una salutació a ell i a tots els taxistes que ens estiguin escoltant, que ja sabeu que és un gremi molt apassionat de la radiofonia.
1: Molt tant, macos.
0: Diuen que si un programa de ràdio l'escolten els taxistes és que és bo.
1: Doncs mira, estem fent un bon programa.
0: Perquè, clar, en saben molt de ràdio.
1: Tot sí que en saben.
0: Tot el dia al cotxe, amunt i avall.
1: Sí, sí.
0: Escolta'm, dimarts 6 d'octubre del 2026.
1: És gros.
0: Un dia que ve carregat de temes que anirem abordant, però com sempre, primer les efemèrides commemoracions de coses que passaven tal dia com avui.
1: Som-hi!
0: Endavant,
1: Marcita! Un 6 d'octubre del 2010, per tant ja fa 16 anys d'això, es llançava Instagram com a aplicació per compartir fotos. Es va fundar aquesta app, la xarxa social de les més utilitzades pels joves avui dia, i les van crear el Kevin Systrom i el Mike Krieger, per si a algú li interessa.
0: Quants anys dius que fa del naixement d'Instagram?
1: En fa 16, i aquest As It Was del Harry Styles és una de les cançons que més ha sonat per utilitzar reels i fer stories, allò que posa una cançoneta, ja fa 2 anys que és més esposa.
0: A tu t'ha donat la vida a la vegada que te l'ha tret Instagram,
1: sí,
0: tu, Bar?
1: Me l'ha tret, però també m'ha donat la feina que tinc, per exemple. Per mi, jo sempre dic, l'Instagram és una mica com un currículum, no? És el currículum nostre dels que ens dediquem a això. I t'agradi o no, que a mi no m'agradaria que existís, el tema de les xarxes, però t'agradi o no, hem d'estar actius i hem de fer feina, ja, perquè és que és el que ens dona de menjar avui.
0: Estàs enganxadeta, però.
1: Jo sí, molt.
0: Seguiu la Mar Puga, i a mi també, carai, Ernest Codina. Jo no penjo tant contingut com la Mar, no sóc tant d'exposar la meva vida.
1: Sí, jo sóc pesada.
0: És que jo sóc molt d'amagar-me rere el micròfon. Això de la càmera no m'acaba d'agradar. Perquè és que no em veig bé, les stories, saps? Em veig mala cara, perquè estic cansat, veig cansat.
1: Però t'ha de ser igual, això.
0: Ah, sí? Tu creus?
1: Sí.
0: Bueno, molt bé, ja ho tractarem a teràpia, en qualsevol cas.
1: Perfecte.
0: Dia d'Instagram, que és, per tant, el dia de tots els nostres oients, perquè qui més qui menys el fa servir.
1: Home, i tant.
0: Vinga, va, més coses.
1: I no sé si us sona aquesta banda sonora. Estem escoltant CSI Las Vegas. I és que el 6 d'octubre del 2000 s'estrenava aquesta mítica sèrie de televisió.
0: Tremendes, aquestes sèries d'investigació, de detectius, de descobrir i de solucionar casos. Els cabrons ho sabien.
1: Després han sortit més franquícies de CSI Miami, Nova York, Las Vegas...
0: Sí, sí.
1: Perquè era el primer, l'original, l'oficial.
0: I sempre resolien els casos, eh?
1: Sempre.
0: Amb quina eficiència.
1: Molt guai.
0: Espectacular.
1: Ja estem escoltant Agua, perquè avui fa 2 anys que van aprovar aquells taps d'ampolla enganxats, saps?
0: Oh, quina ràbia.
1: No ho suporto, entenc que és per un bé i tot el tema aquest del plàstic, però fa 2 anys ja que tenim els taps enganxats a les ampolles.
0: Sí, i com molesta, eh?
1: Molesta molt, cau l'aigua, és horrorós.
0: Quantes vegades m'he mullat jo per culpa del puto tap dels nassos.
1: Ernest, avui és el Dia Internacional de l'Arquitectura. Per tant, els arquitectes, avui com el Sam, de Mamma Mia. Feliç dia.
0: Els arquitectes que cada vegada tenen menys feina, perquè com que ningú es pot permetre una casa...
1: Evidentment.
0: Saps què? Avui sí. Tot ben fotut. Quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Doncs avui un pibón, un actor, el Rubén Cuartada de El Príncipe, fa 42 anys. També l'actriu Lola Dueñas, l'hem vist a Volver, a Mar Adentro i a moltes més, en fa 55. L'actor Oriol Vila, avui en fa 48, molt amic meu.
0: Gran.
1: També l'Elisabeth Su, actriu de Living Las Vegas, en fa 63.
0: Sí.
1: I acabarem amb el cantant de Fito Fittipaldis, Adolfo Fito Cabrales, que en fa 60.
2: Entre lo amargo del café quedó el aroma y el calor. Lo que me dio me lo dejó.
0: Tranquilitat entre els fans de Fito i Fittipaldis, perquè avui el hit per sortir al llit, evidentment, el firmen ells.
1: I tant.
0: Però abans hem de fer un cop d'ull als astres, a veure què diu el Zodíac, si la sort estarà avui de la nostra banda.
1: Segur que sí. Avui, si ets Géminis, ets el signe que pot rebre una bona notícia. El dimarts et pot arribar una resposta que et faci veure alguna situació amb més optimisme. Una informació que esperaves o proposta inesperada et pot jugar molt a favor, per tant, molt atent. Si ets escorpí, ets el signe que pot fer un descobriment curiós avui, Ernest.
0: Ja.
1: Un comentari trobada o fins i tot detall insignificant et pot fer lligar caps. De sobte podries entendre millor una situació que fins ara potser t'estava generant dubtes. La clau estarà en parar atenció a allò que normalment et passa desapercebut. Avui, que no ho sigui.
0: Si els mocs m'ho permeten, perquè
1: exacte,
0: el que fan és interrompre la meva activitat cerebral i no sóc capaç de detectar res.
1: 100%.
0: Avui,
1: I si ets lleó...
0: Aviam, els
1: si
0: lions.
1: Ets lleó, ets el signe que pot triomfar amb una decisió. Els dimarts tindràs, avui dimarts, tindràs les idees més clares perdó, i això et donarà avantatge davant d'una situació important. Algú et pot acabar donant la raó acceptant una proposta que tu estaves defensant.
0: Meravellosa, Mar, moltes gràcies, eh?
1: A tu!
0: Doncs va, quin és el hit de Fito i Fittipaldis que has escollit perquè la gent salti d'allí?
1: Home, un clàssic, avui hem dit que en fa 60 el cantant, per tant, escoltarem La casa por el tejado! Oh!

0: quina flipada, no?, el tram final d'aquesta cançó de La Casa por el Tejado de Fito i Fitipaldis per celebrar l'aniversari del Fito, el Fito, que en fa 60.
1: Gili Movento, concessionari oficial Gili a Sant Boi de Llobregat, patrocina aquest espai.
0: Quantes vegades la deu haver ballat el Ferran Aràndiga? Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, la veritat que unes quantes. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant algunes afectacions que queden actives pels aiguats tant d'ahir com d'aquest cap de setmana. A hores d'ara hi ha tallades la C-14-15C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments i que obliga a obrir desviaments senyalitzats en els dos sentits de la marxa. A hores d'ara també està tallada la C-352 a Franqueses del Vallès, on continua tallat el túnel també per inundacions, en aquest cas. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs per la C-31 continua tallat també l'enllaç amb la B10, amb la ronda litoral en sentit nord, en sentit Trinitat. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara destaquem dos accidents. El primer des d'ahir a la tarda, que encara talla un carril de circulació a la C25 a Santa Coloma de Farners en direcció Girona. I el segon és de fa uns instants, ha estat a la AP7, que deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Celoni cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Anem a veure. Si penses que la mobilitat sostenible és un conte, dona-hi una volta. Si creus que la seguretat més avançada és només per uns quants privilegiats, dona-hi una volta. I si penses que tots els híbrids endollables són iguals, puja al nou Geely Starrai EMI i dona-hi una volta. Geely, hi puges? Consulta condicions. Geely Movento, concessionari oficial Geely a Sant Boi de Llobregat.
3: Matina Codina, abans de les 7.
4: Quin truc ara, tio?
3: L'Arnau Molet.
5: Ei! Què passa? Bon dia, família! Bon dia, Catalunya! Bon dia, Osona! I sóc aquí, eh? Què, com esteu?
0: Bé, el Ferran Aràndiga fa el trànsit sense que jo li doni pas. O sigui, li fas una pregunta i ell tira. I tu fas tot el contrari. Jo no dic res i tu ja parles.
6: I ella...
5: Saps què passa? Que això la gent potser no ho sap, però jo i el Ferran compartim línia. Per tant, jo he estat molt pendent que ell pengi per poder-me connectar.
6: No és fàcil.
5: I clar, jo m'he connectat quan he sentit ja abans de les 7 al Molet i dic, uah, doncs parla, saps?
0: Però què té a veure això amb el fet que t'hagis passat pel folre a la meva salutació?
6: Ho volia justificar.
5: No, per això, perquè he sentit que he pensat parla ja, perquè he sentit un silenci, llavors la mania que tenim els de la ràdio de no voler deixar cap silenci i omplir absolutament tot, no? Que també passa una mica a la vida real, això.
0: Quan
5: sents un silenci, tu l'omples directament.
0: Sí, però no pots començar el dia tan hiperventilat, m'entens? O sigui, tranquil·litat, bon dia, no són ni les 7 del matí.
5: És veritat, però ja porto molta estona, saps? He tancat el cotxe i aquestes coses.
0: Escolta, com evoluciona el teu refredat? Perquè no sé si m'has escoltat, però jo tinc una mica de congestió nasal, eh? No sé si es nota en antena o no, però
5: sí. Doncs mira, et parlo des del futur, això no ho deixaràs durant els propers 4 dies, perquè jo porto 4 dies i encara arrossego mocs. Em sap greu dir-t'ho, amic.
0: Per tant, es confirma que el virus és el que em vas passar tu dijous passat, quan vas venir aquí a l'estudi i em vas dir, em trobo fatal, i et vaig dir, surt d'aquí que me'l passaràs.
5: De veritat. Sí, bueno. O sigui, vaig venir aquí 2 segons a dir-te, hola, bon dia, tal, no sé què, em vas dir, marxa ràpid, i per aquí a l'estudi va passar 80 persones. El problema sóc jo, sempre, no ho entenc.
0: No, però això confirma que tu i jo tenim bona sintonia, fins i tot a l'hora de contagiar-nos coses. Saps què vull dir?
5: Clar.
0: Bueno, escolta, anem per feina.
5: Què?
0: De què ens parles aquest dimarts? De somnis, no?
5: De somnis. Sí, vosaltres recordeu el que heu somiat habitualment?
6: Jo sí.
0: Jo sí, em desperto a mig somni, només.
5: Val. Doncs mira, ara flipareu perquè hi ha una empresa japonesa que es diu SoftBank, que està treballant en una tecnologia que vol guardar els teus somnis perquè els puguis tornar a veure. I diràs, a veure, un moment, com ho faran, això?
0: Es forraran.
5: Sí, doncs la idea és posar-te sensors mentre dorms per detectar què està pensant el teu cervell i després una intel·ligència artificial interpretarà aquestes dades i les convertirà en vídeo. Heavy, no? O sigui, tu podràs tornar a mirar el que has somiat amb un vídeo que ha generat una intel·ligència artificial.
6: Ostres.
0: Home, hi ha algun somni humit del qual n'estic especialment interessat de reproduir-lo en vídeo, sobretot si jo sóc el protagonista.
5: Clar, llavors la idea aquesta és que un cop tinguis aquest vídeo el podràs compartir amb altra gent, que això, no sé, obre unes portes una mica curioses. Perquè igual també podries crear, no sé, una xarxa social de somnis, no?
6: Clar.
5: Podries anar penjant el que has anat somiant o el que ha anat somiant la gent.
4: Va, a més a més, no sé, què en penseu vosaltres?
0: Que depèn del somni, està bé. Ara, si és un somni terrorífic, què estàs fent amb el cotxe, Molet?
4: Perdona, és que ara m'ha passat una cosa. Que a mitja secció m'he donat que estava aparcat a sobre un pàrquing de motos i hi ha hagut una moto aquí al meu costat que m'ha dit, bueno, puc aparcar o no? Yeah. Perdó, ja
6: no
4: està.
6: És professional, de res, perquè si no fos per la pregunta de l'Ernest no es notava tot aquest caos.
0: No, s'ha sentit un pitu, després sí. Unes claus. Bueno, escolta, està bé, em sembla perillós i crec que estem avançant massa, tot això
6: massa.
0: De poder capturar els somnis i compartir-los, tot i que després també està bé perquè li pots passar el vídeo al ChatGPT, no?, i que te l'interpreti com si fos Sigmund Freud, amb la qual cosa ja estàs fent teràpia, no?
6: A
0: la
6: això és
0: vegada.
6: Veritat.
4: Clar, bueno, passar-lo directament al teu psicòleg, no?
6: Jo vaig tenir un somni eròtic, recordo, amb els membres d'aquest equip, amb els 5, o sigui, amb els 4 concretament, i estaria guai replicar-lo.
4: Com?
6: Sí,
0: quedaríem a casa meva amb un bol de crispetes per mirar a veure qui rendeix millor, no? Ja, acabaria fatal.
4: Necessito conèixer detalls d'aquest somni.
0: No
4: hi ha temps, els quatre intervenien...
0: No hi ha temps per demà.
6: Més o menys.
4: Uau, ara m'ho expliques.
0: Jo crec que és una bogeria aquesta notícia que ens has portat. Molet, moltes gràcies per la informació.
4: A vosaltres!
0: Ara tornem ja amb tot l'equip del programa, tots aquests homes amb els quals va somiar la Marpuga. Coses molt perverses.
6: Molt.
3: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
7: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
8: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
7: Perquè ara Fiac Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. Fiac, 5 lletres que donen tranquil·litat.
9: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
10: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
15: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
16: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
17: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
16: I ja l'has trobat?
17: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
16: Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
16: Més info a aldi.es.
18: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
19: 4.391-04391.
18: Sèrie...
19: 21021.
18: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
20: Ciutadans de Catalunya, ja tenim un nou dia aquí. Gràcies per començar-lo amb nosaltres. Matina Codina, RAC 105.
3: Amb l'Ernest Codina.
0: En punt del matí. Gràcies a tots els que trieu RAC 105 a aquesta hora del matí. No patiu, que trigareu uns 30 segons a penedir-vos d'haver triat aquest programa.
21: Sí.
0: Va al Matina Codina amb una colla de cràpoles que s'ha llevat molt d'hora i ja són davant del micròfon, uns més guapos que altres. Per exemple, Marpuga ha llançat una floreta a l'Anlillo i ha dit que guapo vens avui.
6: Ah, pensava, no, és a dir, Marpuga vas guapa.
0: És que això...
6: Però no, és veritat, l'Alan va guapo.
4: Gràcies, moltes gràcies.
6: De res.
0: Aquí, jo intento ressaltar les notícies. Que tu vinguis guapa no és notícia.
6: És
0: una cosa que passa diàriament.
6: És que l'Alan Lillo vesteix molt bé, ara ho hem de dir avui en directe.
4: És veritat.
6: Un noi elegant i que té... Bueno, té porte, té classe.
4: Quina il·lusió, moltes gràcies.
0: És veritat que avui aquesta camisa... Hauríem de fer unes stories d'això per no deixar al marge l'audiència.
4: Sí, és important.
0: Però portes una... una camisa que és com de...
19: Coll de mala.
0: De terapeuta, diria jo.
19: De terapeuta?
0: Sí.
21: És més,
0: sí,
21: em cordaré com... de dalt.
6: No, et... no et cordis.
0: Com, saps, de curandero, saps? De curandero.
6: De capellà, sí.
19: Et venen ganes d'empantar un milionari per un barranc, per exemple, amb aquesta camisa?
21: No.
19: Llavors no és de terapeuta.
0: No, però és d'aquests terapeutes sexy que pots acabar-hi tenint tema al final de la sessió.
21: Hòstia, que em fa raro que m'ho diguis tu mirant-me la cara així.
0: Què no és raro en aquest programa? Sí. Sergi Ferrer, molt bon dia.
19: Bon dia. Jo samarreta vermella corporativa, sense gaires ambicions.
6: Sí, tu vas corporatiu avui.
19: Sí, perquè soc un tio discret, que poso la feina per davant del físic, perquè amb el físic no puc oferir gaire. Llavors,
0: només... Tu per què no et presentes a les eleccions? Perquè té una oratòria, també, sí, a vegades, eh?
21: I a més és molt mentider.
0: És capaç de convèncer una pedra.
19: Ah, sí. Ah. És veritat, i per això et vaig convèncer de fitxar-me, Ernest. Sí. I m'aferraré aquesta cadira fins que em mori.
0: És ben bé que no et coneixia, eh? És broma.
21: Qué malos compañeros sois todos. Qué asco.
6: No.
21: Como en el hormiguero, que nos queremos todos.
19: Sí, sí, por eso, el ¿dónde está el Marlon? ¿Se explotó en un experimento?
21: Cállate, ya te gustaría ser como Marlon.
19: Es Marlon, no potser.
0: Xavi Cazorla, bon dia.
19: Bon dia, Marlon jugava al Barça, crec. Era el jugador del Barça.
21: No, sí. Record.
19: Ja li diré.
0: Que m'ha passat a la història, el Marlon aquest. Com estàs tu, Xavi? Perquè,
19: bastant bé.
0: Sí, no?
19: Bastant
0: va
19: bé.
0: Va millor el teu refredat, no?
19: No, però estic bastant bé, a part d'això.
0: Doncs vinga. Marc Puga, de què ens parles avui a la Infopuga?
6: De la Comerciada, per exemple.
0: Hòstia, vinga, és veritat.
6: No sé.
0: Oh, és veritat.
6: Em ve de gust.
0: T'he posat a prova.
19: Ho has tornat a fer, Marc.
6: Ho he tornat a fer. Estic concentrat i connectat. Penseu doncs, que no, però...
0: Mireu-me si hi ha missatges. I me'ls passeu. El 608-71741.
19: Explica, Ernest, explica això a la Comerciada.
0: Perquè és ben veritat que avui tenim concurs amb els nostres oients. Tornem a tenir 4 vals de 100 euros per gastar a la Comerciada.
19: Oh,
0: que és la gran festa del comerç local de Catalunya, que en temps de guerra crec que hem de començar a promocionar.
22: Sí, senyor. La botiga propera, de proximitat, i sobretot catalana. És a la que hem d'invertir els nostres diners que ens hem guanyat amb la suor.
0: Des d'ahir fins al 12 d'octubre ja podeu gaudir de la Comerciada. És una setmana per celebrar i viure el comerç de proximitat amb un munt d'activitats. Hi ha també sortejos a 32 ciutats i pobles de tot Catalunya. Si vols guanyar un d'aquests 4 vals de 100 euros per poder bescanviar qualsevol dels establiments de la Comerciada, és molt fàcil avui. Ens heu de dir amb quin establiment i amb què us gastaríeu aquests diners.
19: Clar. Oh, clar.
0: 4 xecs de 100 euros. 608-71-741. No sé si hi ha algú de vosaltres que ho té claríssim.
21: Doncs mira, jo aniria a una òptica també de proximitat, perquè sempre tendim de vegades a anar a algunes cadenes.
19: Si vas sense ulleres, et costarà més trobar una que no sigui
0: de... Òptica Conxita.
21: Per exemple.
0: Òptica Conxita.
21: Sí, perquè és important el tema dels ulls, sobretot que et tractin amb proximitat i t'atenguin com et mereixes.
19: Els ulls.
0: Sí, vale? Molt bé, perquè et necessites unes ulleres.
19: Sí, sí, està intentant que li donin unes ulleres gratis a alguna marca que ens escolti.
21: No, tot al contrari.
0: Com si anessis a una cadena i et diguessin surt d'aquí que no ens interessa.
21: No, però n'hi ha algunes que tracten com si fossis, bueno, com si anessis al McDonald's.
19: Jo amb el canvi d'armari he detectat que em falten jerseis. Llavors arribarà un dia que hauré repetit els 3 que tinc i l'Alan em dirà, ja podria rentar les rebes.
0: No, és que sempre, és veritat que sempre anem a Inditex, no? Sempre anem a aquestes grans cadenes.
19: Clar.
0: I hi ha homes i dones de poble que tenen la seva botigueta, que tenen una roba moníssima.
19: Que s'ajupen, si el pantaló et va llarg, s'han d'ajupir, s'han de posar els genolls per fer-te la vora. I és veritat que els nens cusen bé, però també hem de deixar oportunitat a les persones que no són d'Inditex, que també hi ha adults cusin.
0: Sí, sí. No, però a mi m'agrada quan vas a una botiga d'aquestes que fins i tot, en el meu cas, que jo recordi, la senyora a vegades et posa fins i tot la camisa bé pel pantaló, que dius, vigila que tocaràs, tocaràs calent, eh?
19: Dius, això sí que és de proximitat, banda!
21: Que no sou de pedra, joder.
0: Marc Puga, tu...
6: Jo en roba,
0: eh?
6: Sí,
0: i tu, Cazorla?
19: Jo a menjar. Tot el que sigui menjar sempre és ben rebut.
0: Estava pensant en carnisseria.
19: Sí.
0: Oh. 100 euros i talla molt ben finet.
21: Que ja saben que tu entres i ja saben el que vols.
19: Sí. El de sempre, és 2 entrecots. Si comences a fer preguntes tècniques, dius... Sí.
21: Ho
19: vols pel caldo, això?
21: Sí.
0: Vols els ossos? No, vols els ossos.
19: No és broma. Sí, perquè sóc un golden retriever.
21: No és broma, eh? La setmana passada vaig anar a la carnisseria del poble i no sabia ben bé què havia de demanar i la carnissera va dir sí, diu, no vols millor això? Diu, per l'Estela i aquest tall pel mar.
0: Ah, que clar, perquè ho saben tota la família.
6: Quina
19: monada.
6: Mira,
0: diu, vols aquesta pastilleta de cianur per quan vingui la sobra, no?
21: Dic, com em coneixes, Bandarra?
1: Sí. Talla'm a la fineta. Ah. I la carta també.
0: Ho hem de deixar aquí, eh? Recordeu, fins al 12 d'octubre, gaudiu de la comerciada, la festa del comerç local. Tota la informació a lacomerciada.cat. Avui regalem 4 xecs de 100 euros.
2: Matina Codina.
5: Hi, everyone, it's Teddy Swim.
2: Teddy Swim. El programa més surrealista de la ràdio matinal. A RAC 105.

0: Com si fóssim el James Bond disparant un altre èxit aquí a RAC 105. I estic convençut que si el Teddy Swims es presentés a les eleccions del 29 de novembre guanyaria per majoria absoluta. Aquí el tenim amb Mr. Know-it-all. 7 i 9, precisament.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Hola. Hola, molt bon dia. Soc l'Ernest Codina. No pengis, Laura, si us plau. Com estàs? Bon dia, eh?
2: Bé, gràcies.
0: Et truco de la ràdio. En directe t'està escoltant, no et diré tot Catalunya, però sí una bona part del país.
3: Sí, hi ha 4 o 5 que senten una altra ràdio perquè sabem qui són. Sí.
0: Laura, saps per què et truco o no?
2: Suposo que sí.
0: A veure, explica'm.
3: Passa.
0: Va, no et facis la remolca.
2: És el meu aniversari,
4: faig 25
2: anys de casada.
4: Sí! Olé!
3: Senyora.
5: Correcto.
0: Ara no ho veus, però t'estem tirant confeti, eh?
2: Sí. Vale.
0: Què recordes del dia del teu casament? Ja fa dies,
2: Ja fa molt, sí. No sé, moltes coses, molts nervis, moltes ganes de que tot sortís bé.
0: Sí.
3: I va sortir
2: moltes
3: bé?
2: Moltes emocions. Sí, va sortir molt bé.
0: El DJ va ser bo, perquè diuen que el que més recordes del casament és el menjar i el DJ, eh?
6: Això és molt important.
3: Va dir un DJ.
2: Sí.
0: Sí, eh?
2: Que...
0: Bueno. Saps si et van tirar arròs o hi ha... Hi ha
2: arròs.
0: Arròs.
2: No,
0: ara no es tira arròs, eh? Ara no es tira arròs, eh?
2: No, ara no. Nosaltres encara es tirava arròs.
3: Prohibit divertir-se. Ara no li pots tirar arròs a l'ull, al teu millor amic. Va, home, va.
0: I en els amics a qui els vau regalar els nuvis es van acabar casant o no, per exemple? Preguntes que faig així una mica per sobre, eh?
2: Els amics
3: a qui
2: els regalen els nuvis?
3: Sí, els ninos.
0: Perfecte. I la pregunta que s'està fent tot Catalunya a la nit de noces, hi va haver tema o no?
4: Tot Catalunya, és que està fent...
2: Va de tema,
3: Ara sí!
0: No, perquè diuen...
3: Pregunta detalls, Ernest, pregunta.
0: Que és, no, diuen que és millor abans del casament,
3: sí. El
0: mateix dia, eh? Però perquè la nit estàs tan rebentat ja que no,
3: sí,
0: que no ve de gust.
3: Sí, sí. Tot i així, recorda més el DJ que el colgete.
0: Escolta, Laura, aviam, el Dani encarrega la trucada, òbviament, diu que gràcies per tots aquests anys al seu costat i per fer-li els tres millors regals de la seva vida, que són l'Àlex, l'Héctor i la Martina, que entenc que són els vostres fills, i diu que és veritat que no t'ho dius sovint, però que ho saps, perquè entenc que t'ho demostra, que t'estima molt ara i per sempre. Diu que ets el millor que li ha passat a la vida i que feliços 25 anys. I aquí m'ha agradat molt una mica el, diguem-ne, com et diu, no, el sobrenom, que és feliços 25, nena.
7: Epa!
0: Què rius?
2: No, perquè sempre li dic, quan se li oblida, li dic, ai, fa dies que no m'ho dius.
0: Molt bé.
5: Són dos tortolitos,
0: sí,
5: ¿verdad?
0: Sí, sí. No, ha fet un riure d'enamoradota, encara,
3: sí,
0: la Laura.
3: Sí.
0: Escolta, que duri molts anys més i a veure si agafes el Dani i aneu a Montse Interiors perquè et regalo 50 euros!
3: Home!
2: Gràcies.
0: Felicitats pel programa, gràcies. Que vagi molt bé la celebració.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Adéu, bonica.
5: Vida teva, Maria.
0: La pregunta que volia fer també, però ja em semblava passar-me de frenada, és després de 25 anys com va el tema?
3: Ara. Però envia-li un WhatsApp i li preguntes per privat.
0: Sí.
3: Et fa il·lusió.
6: Periodisme.
0: Escolta'm, 27 botigues i una pàgina web, montseinteriors.com.
1: A Montse Interiors pots comprar aquí o aquí. Montseinteriors.com, la teva botiga de referència de roba per la llar. Compra en un clic i t'ho portem a casa o passa a recollir-ho a la teva botiga més propera. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com. Montse
8: Interiors. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
9: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Lidl és el número 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara amb Lidl Plus tria bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. I tonyina clara pack de 3 a 1,79, t'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
11: Torna a l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
12: Totes les marques, millors ofertes.
11: Expro Reus, del 9 al 12 d'octubre, t'esperem.
13: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història.
6: Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
7: RAC 105, emissora oficial.
13: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
15: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
16: 4 de setembre del 1977.
15: I el número de la sort, el
16: 1.
15: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
17: A RAC 105. Estàs escoltant

0: dedicada... No sé, algun membre d'aquest programa, suposo.
1: Ep!
0: No, no, no, no, no vull posar noms. No, jo mateix, jo mateix.
2: Parlo d'empalar.
0: Estic refredat.
3: El Sergi, que és molt grosser... Tremendo.
2: Mira, mal moment per dir-me això.
4: Condis t'ofereix aquesta secció.
5: Amb Matina Codina, és l'hora de fer zàping.
2: Ai, que forta.
0: 3 minuts exactes per sobre un quart de 8 del matí. Ai. Un moment perfecte per repassar l'actualitat amb el Xavi Cazorla.
2: Doncs sí, Pedro Sánchez va convocar eleccions el 29 de novembre i us porto una mica de... Sí, per si no ho sabíeu.
3: Viva!
2: Us porto una mica de reaccions que va provocar això. Sentirem, bueno, és com els Avengers de la por. Sentirem a Ayuso, a Aznar, a Abascal i a Feijó, tu.
6: Y luego, pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
7: Si la coalición actual de gobierno pudiese formar otra vez gobiernos, es evidente que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora, se termina.
8: Una cata minuta al lado de lo que tenemos enfrente y al lado de las elecciones que afrontamos el 29 de noviembre con un candidato marroquí en España.
2: ¿Qué? ¿Cómo?
8: Lo había dicho antes, estaba usted despistada.
9: ¿Y usted cree que Pedro Sánchez es un candidato de Marruecos en nuestro país?
8: Es el candidato marroquí en España. La demostración es lo que ha ocurrido en Ceuta.
10: Día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará Anotop. Perdón.
11: Muchas gracias, señor Núñez Feijóo.
0: Sentirem molts disbarats aquests dies, eh?
2: Sí, això de Feijó no era nou, però feia il·lusió repescar-ho.
1: Sí, mai és mal moment.
12: Oh. Escolti, una cosa, perdoni, també com a membre del Partit Popular, en aquest cas a Badalona, deixi'm que digui que ahir ja vaig fer un missatge...
0: Afegeix una nova tonteria al que acabem de sentir.
12: No, vull dir que, escolti, el que ha dit el senyor Abascal té raó, no? El Pedro Sánchez va amb patinet pel carrer, no menja jamón, i al final és un marroquí més que el que no hem de votar. Pues,
2: mira, calla.
0: És que es permet dir unes coses a la tele, que és increïble. I m'agrada molt també l'Ayuso, que és, si no guanya el PP, hi haurà hagut manipulació tupinada. No? Vull dir, o guanyem nosaltres o és una estafa política.
2: Perdona, majestà.
12: No.
2: Primero sus súbditos. Ahir la Griso va entrevistar a la Abascal, que no... Si cada dia l'entrevistes, pues, va donar la casualitat. Sí. I el primer que li diu és, bueno, Santiago, diu, se te está poniendo cara de vicepresidente.
1: Joder.
2: Que diu, ostres, ole, ole, el periodisme neutral.
12: Oye, una cosa, ahora ha dicho...
2: Aznar,
12: efectivamente, que desaparece la realeza la si gana el... la izquierda.
2: Acabe la frase, ánimo.
1: Puede ser que usted no sepa hablar, majestad.
12: Que hace mucho que no trabajo. No tengo el ritmo.
2: Va, i deixeu-vos de brometes, eh? Que mentre Pedro Sánchez convocava unes eleccions a Rússia, s'està gestant una nova futura pandèmia mundial.
0: No, m'espantis.
2: Sí que arriba, està arribant. I si ja vam patir una de la Covid, aquesta és la peste.
13: Al menos 200 personas y 5 hospitales permanecen bajo estrictas medidas de vigilancia y cuarentena en Rusia, luego de la alerta sanitaria provocada por la repentina muerte por neumonía de origen todavía no establecido de la trabajadora de un laboratorio especializado en el estudio de la peste. Fuentes locales reportan un posible accidente en el laboratorio.
14: Y según compañeros, habría roto accidentalmente un tubo de ensayo que contenía el patógeno vivo de la peste neumónica. Kipilova enfermó y el 29 de septiembre fue trasladada a un hospital. 2 días después murió y de acuerdo con reportes locales, las autoridades pusieron bajo vigilancia a cerca de 200 personas que tuvieron contacto con ella y activaron medidas de cuarentena.
2: A mi, que m'ho expliqui a l'Oso Yogi, em treu de la notícia, la veritat.
1: Sí, és veritat.
12: Vamos a morir todos.
0: És una química que treballa en un laboratori investigant la peste.
2: Sí, que no? Es veu que se li va trencar. Allò que passa a les pel·lis, se li va trencar un vial on hi havia peste, allò va caure a terra, sí, com a les pel·lis, a càmera lenta, segurament. I llavors aquesta senyora la van enviar a l'hospital, es va morir, i ara hi ha confinades no sé quantes persones a aquell hospital.
0: Pot ser que sigui aquesta senyora?
15: Que vamos, que la liau parda, ¿sabes?
2: Sí. Sí.
16: Escolta, que bé que has dit pesta, eh?
2: Sí, que
16: pesta.
2: He dit pesta.
16: La tant de TV3.
2: Ai, gràcies.
16: És pesta, aquesta nit, la gran pel·lícula.
2: A 3:45 de 9 de la nit.
0: Però tu, Sergi, ahir deies que és tan mortal aquesta malaltia que no hi ha risc de pandèmia, sí, perquè no dona temps a contagiar-se.
2: Quan un virus és efectiu és quan els símptomes són molt contagiosos però no mata l'hoste, de manera que el pot traspassar, o sigui, el pot contagiar a quanta més gent millor. Però aquesta és tan bèstia que si caigués aquí a l'estudi en 10 minuts no hi ha manera que ningú es contagi.
0: Joli.
2: sí que te voy a dar una hosta.
15: Hosta
2: de huésped, tonto, que no sabes hablar ningún idioma.
0: Acabem,
2: que eres un peluche.
0: Acabem amb l'home que està dividint el madridisme.
2: Sí, perquè és l'última jornada, l'últim dia de jornada de seleccions. Aquesta nit, per cert, Messi deixarà la selecció argentina i algú que no ho veurà, perquè segurament estarà de parranda, és Mbappé, que l'hem vist aquests dies en bici, l'hem vist de festa, l'hem vist fer moltes coses.
0: I està lesionat, eh?
2: Està lesionat. Representa que sí, però casualment aquest diumenge ja veuràs com juga. I ahir Josep Pedrerol va dir... Va, vaig a fer-li unes paraulettes de les meves a Mbappé.
17: Mourinho dice que un jugador no puede montar en bicicleta. Pues Mbappé lo hace y lo publica en sus redes sociales. Por cierto, no se la ha visto en la Ciudad Deportiva en 7 días. Y está recuperándose de una lesión. Hoy llega a las 11:15 de la mañana a Madrid.
2: ¿Vale?
17: Con el equipo entrenando desde las 10:30. Lo ha intentado arreglar por la tarde. Ha entrenado en solitario. En fin, no digo que sea un pulso al Madrid, Mbappé, pero...
0: Ah, no.
17: Lo puede llegar a parecer. Empezamos.
0: Escolta, un gran provocador que se l'hauria de seure a la graderia, però com bé deies a Cazorla, segurament jugarà el partit.
3: Ahí está. Pínchame.
2: Un gran barcelonista, Mbappé.
3: Mbappé dice que no está lesionado. Mourinho...
0: Sí, ya ho hem sentit.
3: Sí, creo que lo he dicho al revés, ¿vale?
2: Sí.
0: Lo dejamos aquí que vamos tarde, Josep. Sí,
2: vale. Despide el programa, Josep.
0: Sí.
3: Empezamos. Venga, ya está. Da igual. Venga. Estamos espesos hoy, ¿vale?
4: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.

0: bote, bote, bote, bote.
1: Calvin Harris posant l'estudi Rack 105 potes en l'aire. Això és Blessings.
2: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
1: Déu-n'hi-do, quins dies, Mònica, els arts històrics, eh? D'aquells que quedaran, diguem-ne, els llibres de meteorologia. Perdona, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, dies molt moguts en què va arribar en pluja i mai sabem quina sorpresa ens portarà. Doncs mira,
1: és com
3: avui
1: un nou
3: també
1: kinder, eh?
3: És un nou kinder. Avui estem a l'expectativa també, a veure què passarà, perquè tornarà a ser un dia de temps insegur. De fet, fa una estona que hi ha quatre gotejar cap al Montsià i ara al matí aquestes pluges s'estendran sobretot pel sud del país i després a partir del migdia s'estendran cap a la resta. Hi ha avisos de nou del Servei Meteorològic de Catalunya per 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això què vol dir? Pluges que poden ser torrencials.
4: Alarma potser avui, hi haurà alarma avui.
3: No ho sabem. De moment no, perquè tenim aquests avisos amb un perill moderat i alt, i si no és el perill més alt, en principi no s'envien aquestes alertes, però sí que si en el moment en què estigui descarregant la pluja doncs es veu pluja més estancada, com va passar ahir, per exemple, a Granollers, llavors sí que es podrien activar avisos més enllà.
1: Suposo que el senyor o senyora del botonet cobrarà més aquest mes, no?
3: Déu-n'hi-do, sí, paga extra. Doncs mira, avui al matí sobretot comarques de Tarragona i Pla de Lleida i després a la tarda pràcticament a tot el país, però amb el perill més elevat cap a les comarques del sud, per tant, molta precaució un dia més amb aquestes pluges, i penseu que plou sobre mullat, per tant, tot allò que caigui doncs és fàcil que baixi ràpidament per rius, per rieres o que provoqui inundacions. I els propers dies continua el temps inestable, almenys demà dijous i divendres. Demà a la tarda tot arreu tornarà a ploure, dijous sobretot comarques de Girona, Barcelona i també Pirineu, i divendres en punts de la costa i del prelitoral central. I al cap de setmana, de moment sense pluja i amb temperatures més baixes.
5: Llavors, quin dia podem fer un concert d'aquestes gràcies?
3: Doncs mira, així amb més seguretat només veig dissabte, perquè demà... Mira,
5: bé, doncs tothom que vagi dissabte!
3: Vinga, tots.
5: No, tothom... És que no podem fer
6: que
5: més
6: que no hi cabrem, Josep, que ja està complet.
5: Jo el diumenge al matí marxo de viatge, no puc fer més
6: concert. No, doncs cancel·la.
7: Aquest concert ja vaig dir jo fa un any que està agafat. Està agafat? És que aquest tio no el faràs. És de la idea que no fareu cap concert.
1: És el cel plorant, no? Per la Déu d'Oques Gràcies.
5: Està el cel plorant o què?
6: No cridis
7: amb el revers.
1: Sembles jo. Dóna-li les gràcies a la Mònica Usart.
5: Moltes gràcies, Mònica!
3: De res, bonic.
5: Ara li fem una passada perquè ella ha d'anar a marxar corrents i l'estem entretenint.
8: A marxa Veolia, corrent! Avancem per construir un futur més sostenible.
2: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
8: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
1: Gràcies a Veolia, nosaltres respectem el món, però el món no ens respecta a nosaltres, com ho demostren cada dia les notícies pardes.
9: Oh, yes! Pere, pere, pere!
1: Mig minut i dos quarts d'avui del matí. Avui el dia comença amb Rodalies funcionant a mig gas per les pluges.
4: Sí, segon dia consecutiu ja, i en Rodalies doncs només hi ha una línia que funcioni amb normalitat, com ahir, que és la... Sí. És l'R2 sud, la resta o bé no funcionen o ho fan amb limitacions, amb trams afectats. El temporal també deixa diverses carreteres afectades. Però és que és veritat que si fas la repassada de les línies, l'R1 només va entre l'Hospitalet i Arenys, R2 nord només entre aeroport i Granollers Centre, l'R2 sud és l'única que funciona bé, R3 entre Garriga i Ripoll només, l'R4 nord entre Terrassa i Sant Andreu només, la sud entre Sant Vicenç de Calders i l'Hospitalet de Llobregat, R11 a circulació suspesa entre Massanet, Massanes i Portbou, la 13 circulació entre la Plana Vic, Moixons i Sant Vicenç de Calders,
6: i
4: la 15 i la 16 sí que funcionen íntegrament.
1: Molt bé, mira, la que he d'agafar jo.
6: Qui vol anar de Massanet, Massanes a Portbou?
1: Que m'ha complicat.
6: Com se t'ha de complicar el dimarts?
1: No se sap mai.
4: Per anar a Massanet, Massanes.
6: És veritat, eh?
1: No? Això, a l'època d'anar a mirar pel·lícules d'aquelles, no?
4: De pujar a Portbou,
6: sí. Perquè ara a internet no n'hi ha d'aquestes.
1: Ara no. Va, a què més, perdó?
4: Doncs que la manifestació pel dret a l'habitatge va acabar ahir amb baldarulls greus al centre de Barcelona i almenys 13 detinguts per cremar contenidors i llançar pedres als Mossos i una trentena de policies ferits. Avui que comença el període electoral de les eleccions del 29 de novembre, el PP ja fa córrer la brama d'una tupinada electoral, Isabel Díaz Ayuso anima els votants a no votar per correu, perquè si no diu que el seu vot es manipularà. I també avui el Constitucional apel·larà a l'amnistia, resoldrà els recursos de Dolors Bassa i de Jordi Turull i ordenarà al Suprem que apliqui la llei tan aviat com pugui, el dia també que ja tenim sobre la taula el cartell del Primavera Sound.
1: Ai, sí!
4: Amb noms...
1: Et vaig veure molt content ahir, quan el Basté va donar l'exclusiva.
4: És un cartell... Què vols que et digui? Jo crec que és justet. És justet.
1: Ostres!
4: Sí, sí, sí, pel meu gust
1: ho
4: és un cartell
1: ahir,
4: justet.
1: Ho vas dir ahir a l'antena, això?
4: No, a l'ambient de Paí, clar, ahir ens vam quedar amb quatre noms. Llavors, quan a casa et poses a investigar i a mirar la lletra petita, veus que, no sé, més enllà de Massive Attack i de Fontaines D.C., que potser són els dos noms que més il·lusió em fan, la resta... Bueno...
10: Sí. Viene Lola, Lola Chong, canta mi canción. Lola.
4: Sí, sí, però hi havia hagut aquí unes expectatives que no s'han complert.
1: La Bad Girl, que l'any passat no va poder actuar.
4: Sí, com Massive Attack, són les cancel·lacions del Dia de les Pluges, Massive Attack i...
11: Amb el Bastebe li vas fer la pilota i vas començar a celebrar cada nom i tal, eh?
4: No, si veus, el moment que anuncien Bad Girl, faig com un... I se'n veu perfectament.
1: Perquè us feu una idea, aquesta és la música que li agrada al Xavi Pardo. Després de cada concert has de prendre un enantio.
4: Oli! Això és massa.
11: Això és un router connectant-se.
7: Fes-li una forta abraçada a l'Eduard Farelo, el pare de la Bad Girl.
4: Sí.
7: Un bon actor.
4: De part teva. D'acord? De part teva.
7: Gràcies.
12: El precio de la vivienda que se ha disparado...
13: Últimament, tots són males notícies. Tant per tant, que te les expliquin amb gràcia els de RAC 105. Matina Codina. De 6 a 11. Presentat per l'Ernest Codina.
14: Te tu, parecen becarios, tu.
15: RAC 105 Barcelona.
16: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
17: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
18: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta DigiMòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
19: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
20: Doncs ves a Mr. D.
19: És cert! Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
20: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
21: Autovivo.es. Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a Autovivo.es.
22: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
23: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
24: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
25: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
26: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
25: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
26: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
27: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
28: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb páramos de Legaris, parajes de Callejo, de Bodegas i Viñedos Félix Callejo.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot. Doncs per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs també continua tallat l'accés, l'enllaç amb la ronda litoral per la C31 en sentit nord. Més enllà d'aquestes incidències, destaquem que tenim tres accidents actius. El primer d'ahir a la tarda, tallar un carril de circulació a la C25 a Santa Coloma de Farners en direcció Girona. El segon ha estat també fa uns instants a la AP7, que deixa un carril tallat també en direcció Girona, a l'altura de Sant Celoni. I el darrer ha estat a la B10, que deixa els vehicles al voral a l'Hospitalet de Llobregat en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
3: Perfecte, aquí el tens.
2: Ja?
3: Ja.
2: Sí?
3: És així.
2: De debò?
3: I tant, de debò.
4: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
5: Is it Hugel?
6: Or is it Hugel?
7: I'm moving to the sun.
8: Matina Codina, el millor que pots escoltar, camí del Matadero.
9: Sí, Hugel.

0: El Diablo, tu! Quin tamarro, eh? Una d'aquestes que sacseja la, la pista de ball, que et fa alçar els braços i et fa ganes d'anar a la barra a demanar una altra copeta.
1: Ah, que buena, tio!
0: Ugel, Moving to the Sun, sens dubte un dels noms propis de la capital festiva, que és RAC 105. Bon dia a tothom, avui tenim premi, eh? Tenim 4 vals de 100 euros per gastar a la Comerciada. Què és la Comerciada?
2: Què és?
3: No t'ho guardis per tu.
0: La gran festa del comerç local de Catalunya, perquè sempre anem a grans superfícies,
4: claro.
0: No? Diguem-ne, a cadenes, en fi, a franquícies. No, hem de donar corda i potenciar el comerç local des d'ahir. I fins al 12 d'octubre, dilluns, dia de la Hispanitat.
5: Eso es, visca a tus huevos.
0: Ja podeu gaudir de la Comerciada, una setmana per viure i celebrar el comerç de proximitat amb un munt d'activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles de tot Catalunya. Si vols guanyar un d'aquests 4 vals de 100 euros que podreu bescanviar a qualsevol dels establiments de la Comerciada, ens heu d'enviar un àudio al 608-717-141 explicant-nos una cosa tan senzilla com en quin comerç local, quin producte compraríeu d'un establiment del teu poble. 608-717-141, 608-717-141.
6: Sí, senyor, escolta, a mi, si m'ho permets, a mi m'agradaria dir, doncs, que jo aniré a comprar ràpidament el videoclub del meu poble, perquè...
0: Però si ja no n'hi ha de videoclub.
6: Ja m'has dit que
7: donava el poble,
6: els VHS,
7: sí, no?
6: Jo sempre veia alguna de l'Oeste o els Canyones de Navarone i tal. Recordeu tornar les cintes rebobinades.
1: Uf, quina mandra feia.

0: en el temps de sobte.
1: Carai, Lluís.
2: Que, el videoclub de, que, on jo anava a llogar les pel·lícules feia una olor de tabac, que era increïble.
3: Sí. Però és veritat que el que tenia sabia molt de cinema, sí. Les havia vist totes i, sí. I et recomanava la que necessitaves. Sí. En aquell
2: I en aquella època no les podies passar com ara que passes no, per sobre, no, poses 30 segons més. Sí. No, te l'havies de passar sencera.
0: Que rico.
2: 608-7171-41, tenim molts missatges. Hola, bon dia.
4: Bon dia, Ernest Codina i companyia. Soc el Pep Mall Olives, des de Santa Maria d'Oló.
2: Molt bé.
4: Doncs mira, jo això m'ho gastaria, no sé, amb un bon formatge, coet, coses per jalar. Vinga, felicitats pel programa.
5: Més missatges. Bon dia, Ernest. Hola. Bon dia, matineros.
6: Hola.
5: Bueno, pues jo el primer que gastaria d'aquest xec segurament seria per panyals i tovalloles.
6: Clar.
5: D'aquestes de rentar el cul per la meva petita, que aquest dissabte va fer un any.
2: O coseta.
5: En gastem moltíssims, o sigui que segur que el primer que gastaria seria amb això. I després, amb el que quedi, pues, suposo que carn i peix també per menjar una mica la meva dona, la meva filla i jo.
2: Sí.
5: I això seria amb el que invertiria aquests 100 euros. O sigui que a veure si tenim sort i ens toca. Yeah, molt bé, moltes gràcies.
2: M'agrada molt del comerç local, per exemple, la botiga de queviures, no? Per exemple.
0: Sí, senyor.
3: Aquella olor.
2: Tu, Sergi, aniries al forn i rebentaries 100 euros amb croissants, està claríssim.
0: El primer dia ja aniria i diria doni'm l'equivalent en pes al croissant de xocolata.
3: Molt ben invertit.
2: Jo clarament aniria, tal com estic, a la farmàcia del meu poble.
0: A buscar ibuprofens de proximitat.
7: L'oient d'abans espero que no inverteixi l'ordre i s'equivoqui. Li doni carn i peix al nadó i els bolquers a la senyora.
3: No, a més ha dit que una mica de pernil i tal per ell, per la dona i pel nen. Si el nen té un any no
0: sí,
3: menjarà.
0: No, perquè sabem menjar. Per qui és aquest pernil.
2: Amb què et gastaries aquest xec de 100 euros a l'establiment local del teu poble o ciutat? 608-7171-41 i recordeu, fins al 12 d'octubre podeu gaudir de la comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. Tota la informació a lacomerciada.cat.
8: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
9: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: Sí, senyor!
2: Un bon pernil també entra bé,
3: I tant.
2: I també un bon hit remember a la cançó boomer del nostre avi.
3: És molt bo. És molt bo avui, eh? Avui és dimarts, amb tantes complicacions per la pluja, esteu d'acord que la setmana potser es fa una mica llarga?
6: Sí, ai, estic absolutament d'acord, ara.
3: Estem a dimarts i realment...
0: Ernest! Està fent gestos, Ernest!
2: La poso ja,
3: fa estona que vull que la tiris.
0: Està allà a la vanguardia.
3: Hi ha un artista que comptava els dies amb aquest tamarro que es deia Seven Days, inolvidable tema que ha complert ara 26 anys.
2: Hola.
3: És l'inconfusible Alan B d'un home que fa més de 2 dècades sonava a RAC 105. Ell és Craig David.
2: Tremenda.
3: Que bona.
2: Que bona, millor.
3: Seven Days.

0: Una arribada de nostàlgia un dia més al matí a Codina de RAC 105 amb la cançó Boomer de l'Alan Lillo, Seven Days, són els que jo em passaria escoltant aquesta cançó tremenda sempre, acompanyant el moment amb el millor pernil.
1: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil York. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
0: Passen 3 minuts a 3 quarts de 8 del matí.
2: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: I la notícia del dia, Sergi Ferrés, que Pedro Sánchez ha convocat eleccions. Prepareu-vos per votar el proper 29 de novembre.
3: Sí, ho ha tornat a fer el Pedro, aquell que sempre cau de peu, i això m'ha servit com a excusa per investigar una mica més a la seva biografia, perquè no tenim totes les dades de Pedro Sánchez. Per tant, us porto Wikipedia honesta. Ostres. De Pedro Sánchez.
4: Ah.
3: Wow. Pedro Sánchez Pérez Castejón neix a Madrid el 29 de febrer de 1972. És un polític espanyol, secretari general del PSOE, president supervivent del govern d'Espanya des de 2018. No se ria, president, acabo d'empezar. Va néixer d'una camada de gossos a un barri de Madrid i de seguida la protectora el va donar a la família Sánchez Castejón. Des de ben petit, els seus pares van inculcar-li els valors socialistes, cosa que va costar-li molts càstigs a l'escola per mentider. Quan li preguntaven si havia fet alguna cosa dolenta, ell responia:
5: la resposta és bien sencilla, no.
3: I era mentida. Va créixer. Com tota la gent alta, va jugar a bàsquet fins als 21 anys amb fins exclusivament reproductius. I després d'estudiar econòmiques, es va deixar dur per la política conciliadora i pactista de Felipe González, consistent a torturar bascos innocents. És broma, presumptament tot. Que buena. El Pedro, com tants altres líders socialistes, va desenvolupar una al·lèrgia de ben jove a treballar a l'empresa privada. I va iniciar així la seva ingesta diària de mamella pública, sent, amb 26 anys, assessor al Parlament Europeu.
6: Toma.
3: Després a la ONU. Després de delegat, després regidor de l'Ajuntament de Madrid, i finalment no va poder estirar més el xiclet i va haver de treballar uns anys de professor d'universitat, cosa que el va obligar a portar jaquetes de pana i fumar amb pipa, que és com jo m'imagino els professors d'universitat.
7: Que ràpid que escriu el Sergi, és una mentida, com domines la màquina.
3: Sí, estic amb una mà, amb l'altra està... Quan entrava a les classes, per ser un tio que molava i era profe, exclamava:
5: hoy vamos a darle caña.
3: I els alumnes deien: buah, com mola el profe d'Econòmiques. El 2009 entra com a diputat, despertant passions entre diputades, militants i periodistes, ja que era dels pocs que sabia parlar sense entrebancar-se.
7: Sí, muy guapo y muy atractivo.
6: Ja m'acuerdo, ja.
3: Va aprofitar un impàs per fer una tesi doctoral, plagiant algun text aquí, algun text allà, però sense mala intenció, una mica com a Eufòria, que tu ho veus i penses: el diablo, però no molesta perquè tots són molt guapos. Quan li preguntaves pel tema, ell responia:
8: yo creo que esto es un circo.
3: Exacte, i el 2014, Sánchez va ensopegar mentre corria pel parc del Retiro.
6: Ostres!
3: Amb tan mala sort que va aterrar a sobre d'unes flors silvestres i una d'elles se li va ficar al cul. Aquest desafortunat incident acompanyaria la seva sort política per la resta de la seva carrera. Sánchez va protagonitzar un dels episodis més singulars de la política interna del PSOE. Va passar de guanyar les primàries per guapo i fer fora Rajoy i esdevenir secretari general a dimitir per un resultat desastrós de l'èxit al fracàs. I va quedar-se sense escó i va reconstruir la seva candidatura pràcticament des de zero fins a tornar a guanyar les primàries per guapo una altra vegada.
6: És verdad, m'acuerdo.
3: Per guanyar-se la militància va dedicar-se a anar poble per poble amb el Coldo García i el José Luis Ábalos, cosa que va disparar, sens dubte, les visites a les diferents franquícies del Pink Lady.
6: Bueno.
9: Sí, senyor. És verdad, jo he ido a toda.
3: Quan entrava a les àrees de servei per comprar un Frankfurt entre ruta i ruta i seguir conduint, exclamava:
8: bueno, son las 5, no he comido.
3: I en només 7 mesos, Sánchez passa de dimitir i quedar fora del Congrés a recuperar la secretaria general del PSOE. Tot això amb la xorra socialista totalment fora del pantaló. Això és la seva biografia. Sánchez s'ha menjat una pandèmia, una massacre a Melilla, infinits casos de corrupció, una dana, una apagada elèctrica nacional, el tema de Ceuta, la mort de Rodalies, la crisi de l'habitatge més gran des del 2008, i ara fa tota la pinta que es menjarà una vaga general amb doble de bacon, cosa que farà que tregui 1.300 recontrabilions de vots.
8: Aquí de lo que estamos hablando es de un problema serio.
3: Sí, senyor. I entre la llista d'aficions de Sánchez, entrant ja en el seu terreny més personal, està escoltar música a Spotify, el running i fer promeses a Catalunya que no complirà.
0: Doncs fins aquí la Wikipedia honesta de l'home de la setmana,
4: que
0: ha fet un avançament electoral. 29 de novembre, a votar tothom el que vulgui, però voteu-ho bé, sisplau.
7: Ja pots deixar d'escriure, eh?
3: No, perquè m'ha quedat per escriure allò de... Espera, Spotify, running, promeses...
4: Molt bé.
3: Catalunya.
4: Matina Codina. Només a RAC 105.
6: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
11: Carglass canvia. Carglass repara.
12: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
13: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
14: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
13: I ja l'has trobat?
14: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
13: Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
13: Més info a aldi.es.
15: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
16: Perfecte, aquí el tens.
15: Ja?
16: Ja.
15: Sí?
16: És així?
15: De debò?
16: I tant, de debò.
17: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
18: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
19: Sabem que les retencions de cada matí se't fan eternes. Per això fem un programa de 5 hores.
20: Ah, vale.
19: Cada dia de 6 a 11. Matina Codina. Només a RAC 105.
21: Ja comença a fer-se.

0: Ei, quin himne que han fabricat els Catarra, realment harmònic aquest diumenge, sense drama, que ens posa les piles en aquest dimarts 6 d'octubre. Diumenge sense drama, uns Catarres que seran també al Cabró Rock La Castanyada. Compreu entrades que s'acaben, va, va, va.
1: Vine a La Castanyada del Cabró Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
0: Seria terrorífic que no hi fossis, eh? Per això és important donar corda a la cultura popular, a les nostres tradicions, com són la castanyada, o escoltar cada dia aquest programa. Bon dia.
2: Matina Codina, de 6 a 11, amb Ernest Codina, a RAC 105.
0: Hi ha una frase que diu: quan un home és desgraciat, tots els dies són dimarts.
3: Hola!
4: Hola!
3: Sí, sí. I què vol dir?
0: No, perquè és un dia tonto de la setmana, no? Però això té una raó de ser, i és que segurament aquest home no escoltava de bon matí.
4: Ah!
0: El matí n'ha acudit.
3: Ben trobat.
4: És per això.
0: Un programa que et vacuna contra la son i la mala vibra matinera. Pel que fa al temps, avui s'esperen un altre cop ruixats torrencials, pluges, a partir de la tarda, migdia, tarda, vespre, que poden ser molta força una altra vegada, més de 100 litres per metre quadrat al litoral i al prelitoral centrals. Mare. Xavi Cazorla, molt bon dia, guapíssim.
5: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
5: Que aquesta nit tocarà anar a dormir tard perquè a la una de la matinada, hora espanyola, hora menos en Canàries, Lionel Andrés, Messi, Cuchitini jugarà el seu últim partit amb Argentina. Oh!

0: Sí, gràcies.
1: I és una molt bona notícia, entre d'altres coses, perquè així s'acaba aquella mena d'obligació que tenim els culers, de veritat, d'anar amb la selecció argentina durant tot aquest temps, que ha sigut horrorós.
2: Sí, és veritat.
1: Defensar aquesta gent que són fastigosos jugant a futbol.
2: Només es salva el Messi, eh?
1: Sí, sí, ara, sí. Ara ja està. Ara marxarà Messi i serà, bueno, quin fàstic, clar, la selecció
3: ja està,
1: argentina.
3: Són 11 delinqüents.
1: Oh, per favor.
4: Creus que estarà content o estarà com sempre?
1: Oh, sí.
5: Bueno, escolta, juga contra una selecció que em sembla que és molt dolenta. Vull dir que podria ser que el Messi avui marqués un gol.
1: Sí, 8 gols.
4: Una selecció africana, que no sé, d'un país que jo no...
1: Sí, Verai, no sé, alguna cosa així. Que per cert, a Messi ja estan circulant imatges virals a les xarxes de com ha arribat a la selecció argentina, que és un Messi amb barba, aquest cabell que porta ara guapot, i ha passat per un perruquer... I ja l'han desgraciat perquè l'han afaitat, l'han tallat com als costats, l'han deixat com un argentí més.
4: No.
3: Juga contra Benin, que és un país que, com sabeu, està al costat de Togo.
4: Exacte.
3: Vale. Sí, semblen marques de teles barates.
4: Doncs a veure si... clar, és que passen els anys i al final Messi un dia retirarà del tot. Sí. I per això falta poc. Però també et dic, si deixa la selecció, vol dir que ja... Que ara està comprant clubs espanyols, Belenci, el Cornellà, vol dir que podrà venir aquí. Sí. I quan el Barça estreni per fi el nou Camp Nou, potser li podrem fer l'homenatge que es mereix.
5: Ara vaig preparar-lo.
4: Això seria molt maco.
5: Farem una estatueta.
4: Seria molt maco.
5: Estatueta de plastilina.
4: President, repensa tu. Això ho necessitem tots els clubs.
5: Parleu més del Messi.
3: Que compri Rexensi.
5: Parlem del Pedri.
4: Sergi Ferrer, bon dia.
6: Hola.
4: A qui vols dedicar el programa?
6: Li dedicarem a Daniel Sancho.
3: Ostres!
6: Epa! En el oro d'Iparpel. És que la cançó es diu Cacho a Cacho i he pensat en el Daniel Sancho li va bé.
7: Està ben lligat.
4: Molt subtil, molt subtil.
6: Per qui no sàpiga de qui parlem, és el tio aquell a Tailàndia que va filetejar el seu amant en un hotel i que ara ha estat tancat a una presó de Tailàndia. Doncs tenim novetats.
3: Ostres.
7: Ah, sí?
4: I com t'agraden les novetats de Dani Sancho.
6: Em vaig obsessionar molt amb aquest tio des de l'humor,
7: Aviam.
6: Us pensàveu que el pitjor que havia fet aquest tio era filetejar el seu company i treure'l amb una bossa del Decathlon.
7: I no, eh?
6: I no. Bueno, no és pitjor, però ha seguit alimentant. Clar, li ha caigut una cadena perpètua. Mm-hmm. A Tailàndia.
8: Pobre, diu.
6: Sí. Doncs s'han fet públics uns àudios d'ell a la presó demanant-li diners a la seva mare. Mama, envia-me 20 euros, mama. Per poder subornar a jutges i policies.
8: Això està maco, també.
6: I poder quedar lliure. No sé jo amb quina excusa un jutge diria, vale, és veritat que va trossejar, va fer un tataki, com es diu allò, un tartar?
1: Tartar.
6: Va fer un tartar amb el seu company. Però sense mala intenció.
4: No sé si diu gaire de Dani Sancho i no sé si diu gaire de la policia de Tailàndia.
6: Bueno, perquè no, la policia.
4: Perquè si ho ha provat...
6: Sí.
4: Home, fet, Dani Sancho diu que està començant. Devia pensar que...
1: Podremos soplar en la oreja de la persona adequada, vale? Dinero. Que era canvi de comprar unes terres, una cosa molt estranya.
8: I què malament ho passa la mare, pobra, del Dani Sancho, que al final tampoc ella té la culpa de res. No?
6: Deixa-la en pau, la teva mare.
4: A mi em tanquen a una presó tailandesa i l'últim que se m'acudeix és tornar a delinquir.
6: Però si és cadena perpètua, què tens a perdre?
1: Ja. A més, la mare li diu, però este dinero es algo que te puede perjudicar a ti o a mí o es ilegal. I no. Es comprar unes tierras.
6: És que sobra... Molt posat en el tema. Tu no tindres alguna cosa a veure?
1: Bueno, jo l'he deixat una pasta que ja m'està tornant bisum.
4: És per uns souvenirs tailandesos.
7: Clar, és per això.
4: Marc Puga, quin motiu has trobat avui per llevar-te?
7: Avui el motiu és per mi, també pels fans de La Oreja de Van Gogh.
6: Ostres!
7: Sí! Sin nombre, un montón de ilusión. I és que, atenció, les cançons de la banda basca es convertiran en pel·lícula. Fernando González Molina, que és el director de Cronos, Tres metres sobre el cielo, un director de cine, Marta.
4: Bon currículum.
7: Ha escrit i dirigirà Puedes contar conmigo. Molt fort. Sí, una pel·lícula musical romàntica on les cançons de La Oreja de Van Gogh seran el fil conductor. No serà una pel·lícula sobre la vida del grup, ni un biòpic, sinó una història completament original on justament aquestes cançons seran protagonistes d'acompanyar aquesta trama d'amor, desamor, amistat, nostàlgia...
4: Sortirà la Leire, bueno, ella no, però és a dir, suposo que es parlarà d'aquest episodi.
7: No, això no se sap.
4: Absolutament ineludible.
7: El que sí se sap és que els mateixos membres de La Oreja de Van Gogh participaran en la producció executiva. Per tant, està allà el tema ficat.
4: Queda,
7: no
4: clar que
7: queda
4: clar que han tornat per facturar aquesta
1: gent. Home, i tant.
7: Sí, és tot un negoci.
8: Esto me recuerda a Luca, que también se iba quedando mi dinero. ¿Podríamos hacer una película, Luca?
7: Ah, mira.
9: Podemos hacer una película, una hora y media, y yo insultándote de lo tonto que eres.
7: Y de la operación de la nariz.
4: ¿Us excita o us fa por que es faci aquesta mena de musical de l'Oreja de Van Gogh?
7: A mi
8: ni una cosa ni l'altra. Em fa mandra.
1: Sí, una idea terrible. Estic bastant amb el Toni. Hi ha mandra, ja, aquesta
8: història. Mandra, ja, l'Oreja de Van Gogh, ja està bé.
7: A mi m'agrada, perquè no deixa de ser un musical d'amor.
1: Però a tu tots els musicals t'agraden. No tens criteri perquè t'agraden tots els musicals.
4: Ahir vaig sentir els companys de RAC1 que deien que això seria com una mena de Mamma Mia i vaig pensar, l'encantarà la Mar Puga.
7: Ja està, home.
1: Falta la Rocío Jurado o algo així i llavors ja, bueno, t'empadrones al teatre.
3: És morta.
4: 8:05 del matí, és dimarts i li preguntarem a l'Alan Lillo quin personatge del Matina Codina vol triar perquè expliqui l'acudit.
0: Sí, bon dia. Doncs mira, jo crec que el protagonista d'aquests dies és el Francesc Mauri.
8: I podria explicar l'acudit.
4: Tant canvi climàtic, tantes pluges torrencials.
0: Mira, que hi ha gent i havies de triar el qui més feina té aquests dies per explicar.
1: És que l'Alan amb això és tonto.
3: És tonto i calvo, fixa't.
8: Jo segueixo aquí, eh?
1: No sé ben bé com funciona la secció de l'acudit.
0: Va, és igual, calleu, explico l'acudit.
4: Va, sí, acabem abans.
0: Surt el metge després d'un difícil part i el pare de la criatura li pregunta: doctor, com ha anat tot? S'ha fet una mica llargot.
1: Ai.
0: I el doctor diu, bueno, diu, tot ha anat bé, però hem hagut de posar-li oxigen al nadó.
1: Ai.
4: Vaja.
0: I el pare, doncs, horroritzat, diu, ostres, quina pena, nosaltres li volíem posar Gabriel.
1: El doctor li comunica unes complicacions mèdiques que hi ha hagut una en el pare. Ha
4: posat
1: un valor d'oxigen. I el pare, confós, es pensa que oxigen no és el producte que han hagut de posar-li en el nen, sinó que és el nom

0: sembla que aquest ha trobat la fórmula magistral, eh? Una cançó original i de tant en tant algun remix, alguna actualització d'un clàssic com aquest de Hathaway, el What is Love, repetejat amb el títol de Baby Don't Hurt Me, un altre dels hits que quan sona la pista de ball et fa moure les cames. I les cames també les pots moure per dirigir-te cap a un comerç local, i és que ja torna a ser aquí la comerciada. Des d'ahir fins al 12 d'octubre podeu gaudir de la gran festa, de la gran setmana per viure i celebrar el comerç de proximitat. I avui tenim 4 vals de 100 euros per gastar a qualsevol dels establiments que formen part de la comerciada.
1: Olé!
0: Recordeu que hi haurà activitats i sortejos en 32 ciutats i pobles de Catalunya. Si vols guanyar un d'aquests 4 vals de 100 euros que podreu bescanviar a qualsevol dels establiments de la comerciada, ens heu d'enviar un àudio al 608-7171-41, 608-7171-41, explicant-nos amb què coi, amb què carai us gastaríeu la pasta en cas que us toqui el xec.
2: Elisenda.
0: No, em dic Ernest.
2: No, jo me gastaria els diners en comerç de proximitat per comprar una calculadora científica.
0: Científica.
2: Que és la fantàstica, sí. Per calcular senos, cosenos...
3: Ostres!
2: Parèntesis...
1: Parèntesis?
3: Com vas a calcular senos, eh?
4: Senos, cosenos.
2: Correcte.
1: Solo, a mi no. Me gusta. Jo vaig un dia d'esto a calcular senos.
0: Jo me'n recordo quan ens van... em sembla que era tecnologia. Ens van fer comprar la calculadora científica, que no sabia perquè servia la meitat de botons.
3: Oh, servia per escriure... podies escriure paraules i si posaves això al revés. Sí, hi havia un número, no sé, que posava gràcies o teta. No sé
5: jo sabia posar lillo al revés.
3: Ala, que xulo.
5: Sí. 0.7177.
3: No ho esteu apuntant, això és interessantíssim.
1: S'està gravant.
5: A més, no era així.
0: Tu, Cazorla, que vas estudiar una carrera de números, suposo que la tenies.
1: Sí. I la feia servir sobretot perquè tenia una que tenia memòria i allà hi ficava xuletes, bàsicament.
3: Ara era el teu número preferit.
4: Això no es fa.
5: Tu sí que eres xuleta.
6: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: Hola, bon dia.
7: Bon dia, matineros. Hola. Doncs jo, si m'hagués d'estar aquests 100 euros, me'ls gastaria amb el meu fillol, que naixerà el més segur que aquest divendres, estem pendents.
0: Oh.
7: Però el més segur que provoqui el part per aquest divendres, perquè estiguin tots dos bé, tant la meva cunyada com el meu fillol Sants i Estalvis. I el que faria seria gastar-me els 100 euros en roba per ell o qualsevol cosa que li fes falta.
4: Oh.
7: I no res, espero tindre sort i poder fer-li un bon regal.
0: Perfecte.
1: Que maco.
0: Sí. No són cars, eh? Jo vaig anar, la meva amiga Laia va tenir bessonada i se'n va acudint a la farmàcia de Tona a comprar un lot d'aquests que hi havia tovalloletes, cremes i tal.
1: Sí.
0: I vaig pensar, carai, tu, la indústria del Madó.
4: Ja. Sí.
0: Factura més que la Shakira.
1: Com a consell, fes-li una mica de roba i pernil per la mare o alguna cosa així, que la mare tindrà ganes de jalar bé, pobra.
0: Va, més missatges. Hola, bon dia.
8: Bon dia, guapos. Bon dia, equip. Doncs jo ho tinc claríssim, aniria a Manlleu a alguna botiga de roba de nens a comprar-li unes sabatetes per la meva nena.
0: Quanta canalla, eh? Quanta canalla.
8: Que ja arriba l'hivern i encara va amb les sandàlies.
4: Que
9: bona. Bueno, pues le puedes dar las de Messi, que son del mismo tamaño.
1: Sí, ¿eh? Es verdad. Efectivamente. Tan gastada.
0: Home, Santiago, sí.
4: Hola.
1: Con los cheques, ¿sabes si se puede llevar del pueblo? A cambiarlo por un Cuba Libre.
0: Home, jo crec que s'entén que és un comerç local al bar del poble.
1: Però
0: entenc que no sé si pots anar-ho a bescanviar, diguem-ne, per copes, sinó que per uns quants menús, no? Això potser sí.
3: Clar, sí, un tiquet restaurant.
5: No sé, si ell no va per 15.
1: 100 euros, eso son muchos Cuba Libre, ¿eh?
0: Sí. Però depèn d'on te'ls compris. El de gas, per exemple, van més cars.
1: No, va del pueblo, que son baratillo.
0: L'últim missatge d'aquesta ronda, Santiago.
10: Soc l'Artur, d'Esplugues de Llobregat. Doncs mira, jo em gastaria amb aquests 100 euros la primera, amb uns bons embotits de xarcuteria. Sabeu aquells que vas a una xarcuteria i t'ho tallen a tall? Això és glòria, no ara com tu en vas en tot el buit.
0: Sí,
10: i un bon fuet, un bon pernil al dolç, un bon formatge, un xoriço. I de la segona, si arriba, amb un parell de jerseis Marcelino, aquells jerseis d'Olot.
0: Sí. Home, és que ara ve el temps.
1: I tant, li ve molt de gust, eh? Ha fet una mica de llonganissa.
0: Sí. Jo no sé què fa amb la llonganissa, aquest oi.
3: No preguntis, tu dona llonganissa i ja està.
4: Exacte.
0: 608-7171-41 participa per guanyar algun dels 4 xecs de 100 euros que tenim avui per la comerciada. Fins al 12 d'octubre, la festa del comerç local de Catalunya. Tota la informació a lacomerciada.cat.
6: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
11: Sol, solet, vine'm a veure.
12: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però Saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
14: Peugeot. Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
15: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
16: increïble.
15: Platònic.
16: Kiwi.
15: Eh?
16: L'oferta a dir. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç de 0,65 la peça.
15: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
17: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
18: Doncs tant com vulgui bussejar.
17: Genial. I quant d'oxigen queda?
18: El que vulgui, també.
17: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
18: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
17: I quants de cetacis?
18: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
19: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
22: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Pones.
23: Matina Codina.
24: Són molt bons, són molt bons. Es lleven ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora i ens fan passar una molt, molt bona estona. És un equip fantàstic.
23: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Poca competència té actualment l'Aitana en el panorama pop-rock espanyol. Aquí la tenim, una de les cançons del seu disc Quarto Azul, Connexió Psíquica. Per cert, deu estar contenta amb el regal que ha rebut per part del seu xicot, el Plex.
1: Sí, sí, un collaret de diamants personalitzat amb la lletra D, que D de Daniel, Daniel Alonso, el Plex es diu Daniel, de 18 diamants, i ha costat 22.000 euros.
0: Carai.
1: Clar, està tothom dient, uau, quin regal li ha fet el Plex a l'Aitana, aquest.
0: Home, és que aquell que li regales a l'Aitana.
2: Ha de ser algo fet amb les teves mans.
3: Qué vergüenza. Estos son ninis.
1: Jo preferiria una carta d'amor de com t'estimo tal que un collaret de 22.000 euros.
0: Sí, però has de fer una demostració de múscul econòmic quan ets la parella d'algú com l'Aitana.
1: Ja, això és veritat.
2: Quina pressió.
0: Passen 3 minuts, 1:15 del matí.
4: Les notícies parlen. Piri,
5: piri, piri. Piri, piri. L'Aitana aquesta és la que abans estava amb el Bernardo.
1: Bernardo, correcte.
6: A mi no venta.
2: Bernardo Corté.
5: Quin mal negoci ha fet, aviam, no sé.
2: I abans amb el Sebastián Yatra.
5: Joder. Mare de Déu. Quina carrera.
2: I abans amb l'Ernest.
0: Deixarem tots els cotis per la secció del cor, perquè ara toca explicar que Rodalies continua funcionant a mig gas per les pluges.
5: Sí, segon dia consecutiu, i a Rodalies només hi ha dues línies que funcionen amb normalitat, són l'R2 i l'R2 Sud. La resta o bé no funcionen, o ho fan amb limitacions o amb trams afectats. Per tant, avui la recomanació continua sent que si podeu estalviar-vos d'agafar un tren de Rodalies, us estalvieu. Menys els de l'R4, tu, espavileu-vos, perquè sou els de la meva línia i esteu tots envaint ferrocarrils. I em toca molt la pera. Em toca molt la pera venir sense poder seure al matí. Que entres i a les 6 del matí...
0: T'ha quedat ferrocarril... una mica egoista, això, eh?
5: Sí, sí, doncs sí.
6: Què passa?
5: Doncs sí.
6: Hi ha una cosa que em fa molta gràcia. Diu, no, bueno, no agafeu el tren. Bueno, és que hi ha gent que només pot agafar un tren. Vull dir,
5: sí, sí.
6: Com t'ho muntes, si no pots agafar el tren?
5: Sí, ara. Podeu, si teniu alternativa, opteu per l'alternativa. Si no, informeu-vos, sobretot abans de sortir de casa, de quins trams exactament estan operatius, de si la freqüència de pas és l'habitual o no, i de si hi ha servei alternatiu per carretera en els trams que encara no estan funcionant.
2: Hem normalitzat unes coses.
5: Sí, és bastant fort.
0: Després d'aquesta notícia de caràcter temporal, que és igual quan la llegeixis, expliquem que la manifestació pel dret a l'habitatge ha acabat amb aldarulls greus al centre de Barcelona.
5: Sí, i almenys 13 detinguts per cremar contenidors i per llançar pedres als Mossos, i una trentena de policies ferits. Això va passar després de... Sí, els homoros diuen la veritat. Ha passat després de la protesta, que va ser pacífica, per tant, la protesta va anar bé, i això va passar un cop ja s'havia desconvocat. Aquesta manifestació arriba quan els partits ja han posat la directa per triar els candidats de cara a les eleccions del 29 de novembre. Avui comença el període electoral, es dissolen les Corts i s'activa el compte enrere. Hi ha partits que això els ha agafat una mica amb els pixats al ventre i que no tenen candidat. Per exemple, els que fins ara es diuen Sumar i que es diran Front Ampli, no sé...
2: Com el de l'Alan.
5: Pot ser. Sí.
2: També té el Front Ampli.
5: L'Alan podria ser el candidat de Front Ampli.
0: Perdó, tu no et sumis a la broma.
2: Front Ampli.
5: Esquerra tampoc no té un candidat clar, perquè Rufián no està clar què farà.
0: I tornen noms del passat, no? També he sentit Ada Colau, potser.
5: Bueno, Ada Colau ja fa setmanes que s'està com postulant com per fer alguna cosa.
7: Ha de fer diners, pobreta, que està compartint pis, perquè no arriba amb el milió d'euros que va cobrar.
2: No cobrava un milió d'euros.
7: Home, 100.000 euros a l'any. 100.000 euros a l'any, faci número.
2: No, però ho donava doncs, tot el Pacma.
5: Sí, doncs...
0: Robin,
5: jo crec que la jugada de Colau sí que era doncs, postular-se per presentar aquest, sí, per ser candidata d'aquest espai d'esquerres a les espanyoles, comptant que les eleccions serien a la primavera. I ara això, doncs, crec que li has troncat una miqueta els plans.
8: És realment admirable com esteu fent el joc d'Espanya i parlant de les eleccions espanyoles.
0: Vostè calli, que no es presenta.
8: Això, Aliança Catalana no serà menester d'aquest comici.
5: No, sí, no es presenta, però ja va fer un tuit dient que les eleccions espanyoles són
8: gràcies a mi.
5: Sí, he fet caure el govern. Aviam, en què quedem? T'interessa la política espanyola o no?
8: No m'interessa. Ara.
5: Perquè, clar, no t'interessa gens, però bé que estàs pendent.
8: No em parlis tan fort.
5: Calli, vostè, calli.
8: Immigrant.
5: Fascista.
0: No deixem...
2: És que neutral, el
0: pardo. No deixem el tema polític i judicial, en aquest cas, el Constitucional avalarà l'amnistia.
5: Sí, avui és un dia clau. El TSE resoldrà els recursos de Dolors Bassa i de Jordi Turull i ordenarà al Suprem que apliqui ja l'amnistia, que es deixi estar d'excuses. Això que beneficiarà gent com Oriol Junqueras, Raül Romeva, Lluís Puig i Toni Comín, però també Carles Puigdemont, perquè ha preparat definitivament el seu retorn. Si els terminis van com han d'anar...
0: A veure, tenim data?
5: No, no hi ha data, però aviam, podria ser bastant imminent. Si avui ja se li diu al Suprem que la doctrina és aquesta i el Suprem, en principi, tampoc hauria de dilatar-ho gaire, segons com podria menjar-se els parellets aquí.
0: Doncs aneu preparant les garlandes i els triangulets de nocilla per la rebuda Carles Puigdemont.
2: Sí. Així pot votar en contra dels decrets de vivenda en persona.
0: Exacte. Acabarem explicant que la policia de Carolina del Nord, això és als Estats Units, ha aturat dos homes que conduïen un sofà.
2: Joder, que guapo. Impossible endevinar com acabava la frase. Sí.
5: T'imagines que Puigdemont torna així?
6: Hola.
5: Conduint un sofà per la P7.
0: Això és com el capítol aquest del Mr. Bean. Ell conduïa el Mini, però tenia el sofà a sobre.
3: Jo ho vaig fer, viajando con Chester, es deia el programa.
2: Sí, no l'havia ni Cristo.
5: Tenia una gran audiència. Doncs els dos individus detinguts havien de traslladar aquest moble i no tenien un vehicle apte per fer-ho, no tenien cap furgoneta per carregar-lo, i doncs van tirar inventiva. Van decidir lligar el sofà
0: MacGyver,
5: a dos patinets elèctrics.
0: Brutal.
6: Que bona idea.
0: Brutal.
5: Una a cada banda.
6: Que puede salir mal, ¿verdad?
5: I així circulaven amb els dos patinets i el sofà al mig quan els va veure la policia. Els agents diuen que és la primera vegada que es troben amb un cas així i han aprofitat per tothom per avisar que quan es tracta de conduir, doncs que
0: deixin la creativitat. Totes les multes que tenien. Fora.
2: És que quin concepte del codi de circulació apliques per multar-los?
0: Bueno,
2: és il·legal que anar amb un sofà per la carretera.
0: No està homologat que jo sàpiga això.
2: Això podria ser.
5: Igual no tenien assegurança pel sofà.
0: Xavi Pardo, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres, guapíssims.
0: 6 minuts i 2:15. Arriba la reina del Regne Unit.
2: Arriba!

0: Notícia en les últimes hores després d'irrompre a l'escenari del Macondo Park, col·laborant amb Shakira per cantar Antologia. I aquí, mentrestant, recuperem també aquest superhit que es diu Training Season, un tema que va sortir el 2024 i que ara, a coses de la vida i de les xarxes socials, s'ha tornat a fer viral a Instagram, a TikTok i a aquests llocs. 2:30 i arribem a 8:45 del matí. Us he de parlar ara de Iniesta Experience.
1: Oh, home!
0: Sí, sí. Perquè Mònica Usart, a tu t'agrada molt el futbol, és
2: sí,
0: conegut per tothom.
2: Sí,
0: suposo que recordes els grans moments, no?, del buit del Barça, del millor migcampista del món, no?
2: Sí, home.
0: Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi, quan s'apagaven els llums?
2: Sí, doncs que ningú veia res.
0: No, però
1: tota la
0: pregunta anava més en el camí de què hi havia, no, al darrere d'aquest gran jugador, la seva història des de dins.
3: Sí, senyor.
0: El record, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés Iniesta darrere del futbolista, els pots conèixer a Iniesta Experience.
1: Ara.
0: Trobareu les entrades i tota la informació a iniestaexperience.com. I, de fet, ahir va ser un dia molt especial perquè l'antic IMAX Port Vell de Barcelona va reobrir les portes amb aquest Iniesta Experience.
1: Ah, que guapo!
0: Que és aquesta experiència immersiva que repassa, doncs, la trajectòria de l'Andrés Iniesta, com dèiem, amb imatges i moments que han marcat la seva carrera. De fet, el propi Andrés va ser ahir l'IMAX per parlar del projecte davant de la premsa.
1: Ernest!
0: Digue'm, Lluís. Ernest! Lluís, què passa?
1: Ernest!
0: Què passa? Què passa?
4: Escolta, et porto una exclusiva.
2: Ai!
4: Què dius? Ernest!
2: Que mono!
0: Exclusiva.
4: Sí, senyor, tinc l'Andrés Iniesta aquí en el passadís perquè l'entrevisti ara mateix en directe.
2: Andrés!
4: És un format que vaig fer a la tele i que, de fet, es diu igual que l'experiència de l'IMAX que es deia quan s'apaguen els llums.
0: Carai, home, doncs no pensava, la veritat, que ho diria mai, però et cedim els micròfons, Lluís.
3: Sí.
0: I fins i tot l'antena de RAC 105 per aquest moment espectacular. Sentirem ara el Canut entrevistant don Andrés Iniesta en un nou programa anomenat Quan s'apaguen els llums.
4: Andrés! Quan s'apaguen els llums.
5: Andrés!
4: Amb Lluís Canó.
5: Aquí, per favor.
0: Sí. Podeu parar de cridar l'Andrés, que hi és aquí.
1: Home, no, que segui, que segui.
6: Hola, este el micro, no? Este,
5: sí.
6: Para.
2: Hola.
4: Bon dia, senyores i senyors, i benvinguts a Quan s'apaguen els llums, el programa més íntim pels amants de la ràdio.
0: Em fas a pujar una sintonia que gairebé no té so.
1: Sí, que té dues tecles de piano. Sí.
4: Avui, amb Andrés Iniesta. El loco.
1: Què?
4: Andrés, la primera pregunta és obligada. ¿Qué tal?
6: Pues, bueno, la respuesta supongo que también es obligada. Bien, gracias.
4: ¿Cómo está la familia?
2: ¿Cómo ha baixat el to?
4: La dona i els nanos.
1: Ara, el periodisme valent.
4: Que em consta que vau estar allà vivint allà al Japó, a Kobe, no?
6: Sí, sí. Afortunadamente, pues la familia está bien. Estamos felices de estar aquí, ¿no? Y más ahora que, bueno, pues presento el proyecto este de Iniesta Experience este.
4: Escolta, les ulleres 3D que es necessiten són compatibles amb les meves, aquestes que tinc com de soldador, que són gegants i... que em sembla que podré estalviar-me uns diners per les ulleres. Andresito, el loco.
6: Sí que es verdad que las que tú llevas te amplían un montón la vista, ¿eh? De hecho, te veo los ojos enormes, pareces un minion.
0: Lluís, una cosa de... De tota la carrera d'aquesta llegenda...
2: La papaya.
0: Aquestes són les preguntes que has de fer, de les ulleres i què tal, i la família i tal?
4: Efectivament. Andrés.
1: La papaya.
4: T'he portat un transistor de ràdio. Però no escoltaràs ara mateix un àudio.
1: Qué modern. Holy.
6: Vale, me tengo que quitar los auriculares para escuchar el transistor.
4: Sí, millor.
6: Vale.
4: Què et recorda, això?
6: A ver.
1: La regala Messi! Messi per Iniesta, el xut Iniesta, gol! Gol!
6: Son momentos de mucha emoción, ¿no? El gol aquel fue el gol del día.
0: No, que es noti.
6: Andrés, me llamo Andrés.
0: Sí.
6: Andrés, fue el gol del día del Chelsea, que nos llevó a la final de la Champions.
1: ¿Por qué no se ha parrado ese opción?
6: Es que me cuesta el inglés. Estoy ahora más con el japonés que con el inglés.
0: Va, Lluís.
4: Escolta, una curiositat.
1: Ernest Gaudés de l'entrevista, home.
0: Se m'està fotent llarguíssim.
1: Tio, tens l'Andrés Iniesta i el Lluís Canut. Gaudés de l'experiència.
6: És verdad.
4: Una curiositat que la gent no sap és que l'Andrés duia el 8 a la samarreta.
6: Hombre, això creo que Luis, que lo... No sabe todo el mundo, ¿no? Si se vendían en las camisetas en todas las tiendas de España y del extranjero.
4: El 8 de Risto Stoichkov, de Guillermo Amor, de Ludovic Juli.
6: Ostres.
4: Ludovic Juli, Ludovic Juli, Ludovic Juli, Juli.
6: Muchas gracias. No sé para qué me habéis invitado tampoco al final.
4: Però no sé si ho saps, que hi ha una curiositat. Una cosa màgica.
6: A ver, que bé.
4: Si el 8... pel que fos ensopegués i es posés horitzontal,
6: sí,
4: és un infinit. Perquè l'Andrés Iniesta és infinit.
6: Joder. ¿Cómo sabes tocar la patata, Luis? Ahora, pues, la verdad es que me he emocionado mucho.
4: Yo también. Hem de deixar el programa aquí, perquè tenim els ulls negats de llàgrimes.
2: Sí.
4: Només una última pregunta, Andrés.
2: Espera, és la pregunta.
4: Andrés!
3: Andrés!
4: Què fa l'Iniesta quan s'apaguen els llums?
6: Luz. La verdad es que hago luz.
4: Gracias por venir, Andrés.
6: No, saludo a todos y muchas gracias por la oportunidad.
4: Por la familia.
3: Oh. He après tant.
2: Qué monos.
4: Periodismo.
0: Luis, gracias. Gracias por esta entrevista.
4: Ay, Andrés, Ernest.
3: Estimo Enric.
4: Andrés.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: El pla de Lleida i després de la tarda aquestes pluges s'estendran per tot arreu. Hi ha avisos del Meteocat un dia més de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, això que vol dir pluges que poden ser torrencials, com dèiem ara al matí, cap al sud i punts de ponent, i després a la tarda pràcticament a tot el país, amb el perill més alt cap a les comarques de l'Ebre, Priorat, Baix Camp, i després de cara al vespre també cap al Gironès, al Baix Empordà, la Selva i al Maresme. Cal estar pendents, perquè home, podria passar com ahir. A veure, això que va passar ahir a Granollers, ja ho veieu, un indret molt concret, molta quantitat d'aigua, una hora, a més, hora punta en què la gent estava circulant, vull dir, això va ser casualitat, i ens podria tornar a passar, sí, perquè tenim el mar amb 2 graus per sobre del que seria habitual, això és com una benzina pels núvols, uns núvols que, com deies ara, estan creixent amb unes altures i unes magnituds semblants a les del tròpic. És a dir, que estem tropicalitzant, sí, aquestes temperatures del mar més altes i aquests sistemes de tempestes que estem tenint, doncs no són tan pròpies d'aquesta zona on nosaltres vivim.
3: Estem perdent el clima mediterrani que tan bona vida ens ha donat.
2: Serem al Carib, a partir d'ara.
1: I no sé on, per exemple, clar, això en el futur els conreus també ho patiran. Per exemple, aquí haurem de començar a conrear, per exemple, cafè.
2: No, clar, i per exemple les vinyes també ens plantegem no només per la pluja sinó per la temperatura, que en un futur estaran en zones més elevades, o ens movem de latitud o ens movem d'altitud per aconseguir aquelles condicions necessàries per tenir el producte que fins ara teníem.
4: Oi, que una curiositat, pot ser, igual m'ho estic inventant.
1: Endavant, Jordi, tu tens un programa propi i
4: no, home,
1: hem no allargar el nostre.
4: Endavant, vaig on va la Mònica. Llavors, sí. La pregunta és, ara ha fet molta calor, sempre dieu que el canvi climàtic porta aquestes temperatures.
3: La pregunta
4: és, a l'hivern el fred també serà extrem o no?
2: No, al principi tindrem menys fred. Sí que podem tenir situacions i períodes de fred intens, però sí que és veritat que cada cop veiem que neva menys, que neva cotes més altes...
5: Depende de si nos fumigan en invierno o no. Si nos fumigan, las élites que controlan el cielo, a lo mejor hace más frío.
1: Prou de friquis al programa, perquè la informació d'avui és molt important, que és que poden tornar les pluges torrencials, les alertes de protecció civil, els aiguats, les inundacions, els cotxes, vigileu, no travessar les rieres, ja ens hauríem de saber de memòria aquestes alçades, però malauradament, com que la gent és tonta, perdoneu, s'ha d'anar repetint. Gràcies, Mònica.
2: Vinga,
1: tu.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Us en recordeu, no, de l'Anna Guerra?
3: Sí. Oh, i tant!
7: Claro.
1: Aquesta triomfita va ser coetània en el talent show amb l'Aitana, no?
3: Sí, amb
1: l'Anna Guerra. Doncs últimament ha estat notícia i, diguem-ne, per qüestions lligades al meme en què s'ha convertit. S'ha convertit en un meme tota l'estona.
8: És el meme de les xarxes socials. La setmana passada vam explicar que quan feia només 2 setmanes que s'havia operat el pit, s'havia posat més, va tenir una caiguda espectacular per unes escales, va rodar fins avall, es va dur el cambrer per davant, va acabar plena de ferides perquè les copes i els vidres li van fer ferides al cos. I ella mateixa ho va explicar amb humor a les xarxes socials.
1: Vau caure pràcticament el mateix dia, tu i la Maria.
8: Sí, amb una setmana de diferència. Doncs quan aquest meme es va tancar, ahir es va tornar a fer viral a les xarxes. I és que quan no podia donar més joc, ha hibridat un parell de conceptes que potser sonen a una entrevista que ha fet amb Divinity, i les xarxes socials han explotat a l'escoltar-la.
9: Bueno, uno de los sueños que he cumplido es cantar en Los Ángeles con Alejandro Sanz, bueno, canté en Santiago de Compostela también, y un día me bajé de un avión en Los Ángeles que iba a grabar con Tiziano Ferro un videoclip y le dije, bueno, te voy a ver esta noche al Microsoft Square Garden, y me pasó el set y me dijo, ¿qué quieres cantar? Digo, ¿cómo? Y canté mi persona favorita en Los Ángeles con Alejandro Sanz. Esos sueños que dices jamás van a pasar.
8: Microsoft Square Garden. Ella volia dir el Madison, no, clar.
1: Perdona, és que ara aquí estic flipant, perquè pensava que parlaria de Nova York, que és on hi ha el Madison Square Garden.
8: Exacte.
1: Però a Los Angeles potser sí que hi ha el Microsoft Square Garden, no?
8: Hi ha el Microsoft Square, que és com el theater, que ja ho posa als comentaris. Ella ha comentat aquest vídeo perquè la gent l'està criticant, i ella mateixa diu, el concierto de Alejandro Sanz se dio en el Microsoft Theater.

0: Theater, conocido frecuentemente como Microsoft Square, però no Garden.
1: No se li perdona ni una imprecisió, eh? Si nosaltres ens haguéssim de convertir en un meme aquí al Matina Molina cada vegada que manquem amb l'exactitud de les coses...
2: Com t'està passant ara.
1: Exacte. Però he flipat escoltant el tall al currículum d'aquesta senyora, eh?
0: Yeah.
1: Tot el que ha arribat a fer, eh?
3: Escolta, que ara està enfadada amb la Vera o no? Perquè, ai, amb la Vera, amb la Aitana.
0: Però sí que hi ha un comentari de a les xarxes que posa: a esta chica le sigue rabiando por dentro que Aitana sea una superestrella y ella ni para verbenas de pueblo.
3: Exacte.
0: Ya no sabe cómo llamar la atención, pobreta.
2: Pobre, seguro que tiene su casa limpita y su ropa planchadita. ¿Qué más quiere?
4: Santiago, por la amor de Déu.
2: Es verdad, oye.
3: Carilla.
2: Se lo quita lo otro.
0: Res, pobreta.
4: No, brava, no. Ningú està tan enrere.
1: Gràcies, Mar. Gràcies.
0: A tu.
5: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
6: RAC 105 Barcelona.
7: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
8: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
9: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
10: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta a Digimòbil Ponés o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.

0: Infórmate en tu agente Mini Caetano Barcelona o en mini.es.
1: Atenció Barcelona, el mag Junque, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
2: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
1: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
3: Última oportunitat per veure Hangar 52 del mag Junque.
4: Autovivo Punès. Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a Autovivo Punès.
5: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
6: Escupi.
5: Avui en fem servir moltes més.
6: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
5: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
7: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes de vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
10: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
11: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes,
12: quina ràdio escoltes?
11: No pengis, aguanta, agafa aire i crida ben fort. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105! RAC 105!
13: Bon dia, matineros. Dimarts, 6 d'octubre del 2026. Passa un minut de 3 quarts de 9 del matí. I heu de saber que per primera vegada el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Catalunya.
14: Wow. Ja era hora! Impresionante, vamos a ver ahí todos los pilotos quemando rueda.
13: Del 16 al 18 d'octubre vés a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. D'aquí a 10 dies comença aquesta competició. Compra les teves entrades del FIA WSC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com. circuitcat.com. De seguida la tele amb Alan Lillo. Vols fer un tastet, un ganxo?
14: Mira, pels que us costa memoritzar números, avui a la travessa parlarem d'aquest programa i del Xavier Coca dels Tiets, que té un sistema que és brutal i que us servirà ja de per vida.
15: Ja sé quin és. Wow.

0: Claus de tots els temps. Una cançó d'aquelles que ens porta a molts de nosaltres records inoblidables de moltes nits, d'aquelles de festa inacabables. Molt fan jo dels Daft Punk. La gent es gasta els diners amb Oasis, amb Shakira. Jo, si tornessin a fer una gira de reencuentro, em gasto tot el que tinc per anar-los a veure en directe.
1: Eso es.
0: 8 minuts i mig i les 9 del matí.
2: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Cada dia és un misteri. Què destacarà Alan Lillo del Prime Time televisiu?
3: Ara ho descobrim, perquè, clar, avui torna La Travessa.
1: Sí.
3: Avui el 3CAT penjarà dos capítols més, el tercer i el quart. I, entre altres coses, m'agradaria recordar un sistema, que és el que deia abans, pels qui us costa, com a mi, recordar xifres, que fa servir una de les parelles de participants de La Travessa, els Tietz. Xavier Coca, en aquest cas, un dels integrants dels Tietz, fa servir un truc infal·lible per recordar sempre una xifra que se li havia oblidat.
4: Ell té una manera de recordar números que mola bastant, que és amb els jugadors del Barça. Estàs a l'habitació 431, pues saps que és, és Araujo, Valde, Joan García, saps? Llavors, jo em recordo els jugadors del Barça i així em sé tots els números.
5: Jo, com que no en sé els números dels jugadors del Barça, no puc fer-ho servir.
0: Clar, penseu que a la Travessa, no tot és estar bé físicament, sinó que també hi ha moltes proves d'eliminació que requereixen estar preparat també mentalment. I aquesta és la tècnica que fa servir el Xavier Coca dels Tietz.
1: Ernest!
6: Ernest! Ja veuràs, pregunta'm a mi també un número de tres xifres.
0: No sé, el 732.
6: Goicochea, Guardiola, el Xavi Ferrer. Sí, senyor.
0: Sí, senyor.
1: Quina utilitat té això? Cap.
6: Perquè ara ja hem fet el número, 732.
1: Sí, però ja pots memoritzar el 732.
6: Vosaltres teniu algun... Ramallet, Manchón, César.
7: Qui és el 0?
8: El 0.
7: Si has dit el 0.
1: Per què no has dit el 10, que és Messi?
6: Perquè el Manchón no jugava gaire. No li van donar el salt.
8: Jo m'he perdut.
0: Teniu algun truc mnemotècnic per recordar, no sé, paraules, números... No,
6: apuntar-ho a una llibreta.
0: Perfecte.
7: És que, de veritat, traieu cada tall...
1: A mi que em funciona, si estic pensant una... Ja no interessa, estem parant de recollir. Repasso la... O sigui, jo una paraula que sé quina és, però allò que no et surt. Llavors començo a repassar l'abecedari mentalment. I començo amb la A, i començo a... No, bé...
7: O te casa, piso.
0: Quatre mesos després te'n recordes.
1: Veus que havíem de parlar a la revolta?
8: No interessava, Sergi.
1: Jo mateix me n'he adonat.
0: A veure, Lillo, a la revuelta, evidentment, no han passat per alt la convocatòria d'eleccions, eh?
3: Exacte. D'entrada estan molt contents perquè han tornat a superar en audiències a l'Hormiguero.
1: Ah, sí?
3: Crec que ho han fet només en dues ocasions en el que va de temporada.
0: Dijous passat, l'Hormiguero, que això sí que feia molt temps que no passava, va quedar tercer.
3: Exacte.
0: Després van portar un advocat a la revuelta, especialista en temes d'habitatge.
1: Sí.
0: Van fer la segona millor xifra d'aquell vespre.
9: Pedro Sánchez,
0: i va quedar número horitzontal. Conte, que tenia de convidada, o quina sorpresa, tu, Isabel Díaz Ayuso.
1: Ah, quina casualitat.
0: Sí, però el més vist d'Espanya, tu.
1: Clar.
3: És molt irregular l'audiència de la revuelta, perquè ja va haver un dia que van quedar tercers, no només per... No, quarts, per darrere de l'Hormiguero, d'Horizonte, però fins i tot de First Dates.
1: Joder.
3: La revuelta.
1: Cullera.
3: Vull dir que l'audiència està com boja.
0: El programa d'extrema dreta preferit de tots els feixistes. Va, què va passar ahir, la revuelta?
3: Bueno, doncs que no tot és alegria pels integrants d'aquest programa, perquè ahir vam parlar de l'anunci aquest de les eleccions, com comentaves, i davant una victòria de la dreta, que diuen que és el que passarà segurament, Broncano ja està fent números i està veient els altres membres del programa a veure quin futur tindran cadascun d'ells.
10: Vaya nostalgia 2019 cuando votamos 7 veces, ¿eh? Otra vez ahora. A por el voto, oe. A por el voto, oe. Has visto que han salido ya dos sondeos, ¿eh? Con los dos resultados más probables, Ricardo.
9: Se sabe un poco cómo va a ser todo, sí, sí.
10: Sí, uno de ellos dice que el resultado más probable es que la gente diga, ay, mi madre, la que se ha liado.
9: Cuidadín.
10: Y la otra posibilidad es que la gente diga, me cago en mi puta.
9: Pero se van a quedar unas cenitas de Nochebuena que las quiero yo, las quiero yo.
11: A lo mejor voto al PP para alargar las Navidades.
10: Yo creo que podríamos seguir.
11: Joder.
10: Ya lo hemos dicho, habría que ir haciendo cambios durante estos meses. Ricardo, a ti hay que meterte igual en una residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid.
9: ¿Para qué? Lo que pensaba es que te podías presentar todas las elecciones.
10: No, imagínate, claro.
9: ¿Y si ganas le das un programa a Pedro Sánchez?
10: Pero...
0: No subestimeu Pedro Sánchez, que té la flor al cul i encara pot ser que guanyi o sumi amb algun dels seus socis per tornar a formar govern, no? Vull dir que això podria passar tranquil·lament.
12: Está Gabriel Rufián ahí, está pendiente de Villamada, así que tranquilo.
1: Sí, sí. Estás calzando la banda.
3: Sí, señor. Escolta, anem a la Isla de las Tentaciones.
1: Ay, sí.
3: Que s'ha fet viral. Perquè ha passat una cosa que és extraordinària i és un dels participants, un dels infidels, perquè tots són infidels allà dins.
0: Sí. Vaia perla al Rubén.
3: Al Rubén, exacte. Doncs,
7: perdoneu, fet... Rubén o Rubén?
0: Igual.
1: Matís important,
7: no? Home, si és la Isla de les Tentaciones és Rubén.
1: Sí? Rubén.
7: Hauria de ser el Rubén.
3: Sempre els hi diuen al l'intravés. No? Vale, doncs el Rubén. Li han fet una confrontació, però no diríeu mai amb qui.
8: Amb qui?
3: No amb la seva parella.
7: Oh.
3: Sinó amb la seva sogra.
1: Ostres!
8: Home!
3: Perquè el tio és un infidel de nassos i han dit, ara t'has de veure amb la mare de la teva parella.
0: A part d'un manipulador, és un infidel que li ha fotut les banyes, que ell hagi confessat 26 vegades a la nòvia.
3: Bueno, senyor.
13: ¿Tú hubieras perdonado tantas infidelidades?
14: Yo no.
13: ¿Y qué te ha dicho tu hijo?
14: Porque los quiere. Pero tú vas a olvidar eso. Es que va a estar pendiente constantemente porque cada vez que él se atrasa o lo llama y no se lo coge, ya está pensando que está con otra.
13: Eso es lo que está pasando todo este tiempo.
15: Sí, Gema duda si no le contesto.
14: Bueno, últimamente ya no... ¿Y tú?
15: ¿Y yo qué?
14: Porque tú se atrasa a ella y la llamaste diciéndole que dónde estaba.
15: Sari, las únicas veces que yo llamo a tu hija por el tema de la ubicación es por seguridad.
14: Tú eres muy celoso. Siempre me has dicho, es muy difícil ser novio de tu hija.
15: Porque es muy complicado.
14: ¿Pero por qué?
15: Porque todos los días tiene algo que contarme. Me has quitado un famoso, me han dicho,
14: no,
15: me han dicho esto por la calle.
14: ¿Y qué culpa tiene ella de ser tan guapa?
15: Pues mira, la parista sigue bien, ¿yo qué te digo?
0: Pues que, és que no té cap cap marge aquest tio, haver fotut les banyes, no, per ser tan controlador i que no suporti ni que expliqui la seva xicota que li ha escrit un famós per DM, no?
3: No és comparable una cosa amb l'altra. No és el mateix les banyes que la noia li escrigui un noi.
0: Així, jo quina sogra més tova, la Xari, perquè jo ara estava pensant mentre escoltava el tall que jo li foto les banyes 26 vegades algunes de les meves ex i alguna de les meves exsogres m'agafen i em pengen a la plaça
1: d'un cocotero allà a la illa
0: un judici públic i em maten, em lapiden. Alan Lillo, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: 2:09.
16: Aquest octubre, el mes de les castanyes, el Halloween i molt moviment. Vine a gaudir de l'activitat física a Clubs Eurofitness amb totes les nostres novetats. Ara per la web, 50% de descompte en matrícula i mensualitat. A què esperes?

0: La Taylor Swift ha fet com el Pedro Sánchez. I diràs, amb què em surts ara, Codina?
1: Què dius?
0: Aquesta comparativa, aquesta metàfora. No, Pedro Sánchez ha dit, hòstia, ara no es parla de Ceuta, no? Perquè hi ha tothom al carrer protestant contra l'habitatge, etc etc. No es parla tampoc de tots els encausats judicials del PSOE. Doncs convoco eleccions i així puc aprovar els decrets, no? I tot va endavant.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, senyor.
0: Doncs mira, la Taylor Swift ha dit, escolta, ara ja ningú està parlant del meu disc antic, no? Que faig, trec el mateix disc i afegeixo alguna cançó nova, com per exemple aquesta.
2: Vale.
1: Ah!
0: I així torno a vendre tots els discos,
2: I el
0: tacticisme em surt a favor.
1: És el PSOE de la música.
0: Sí.
2: Bien ligado, era Hairness.
3: I ara ve quan Pedro Sánchez en la seva playlist posa Taylor Swift
2: i jo apareixo en un concierto de Taylor Swift.
1: Seria guapo.
0: Bé, canviem un moment de tema. Hem de parlar de la fundació del Barça, companys.
4: Endavant.
0: Sí, perquè ser pares, ser socis del Barça, o haver gaudit de totes les nits màgiques al Camp Nou, són records que queden gravats per sempre, estem d'acord, sí o no, amics? Però t'imagines que aquesta passió i aquests valors poguessin transcendir més enllà?
1: Pell de gallina. Oh.
0: Gràcies al testament solidari de la Fundació Barça, això és possible, perquè tu pots destinar una part de la teva herència a multitud de projectes humanitaris de la Fundació del Barça.
1: No tinc un duro, Ernest. Encara puc fer diners, que estic a la tele.
0: Pots amassar una fortuna. I així impulsar l'educació, fer arribar salut a llocs remots, donar refugi o portar a somriure a nens i nenes hospitalitzats. Per més informació, entreu a fundació.fcbarcelona.cat, repeteixo, fundació.fcbarcelona.cat, i descobreix com deixar el millor llegat possible. Fem una pausa i tornem de seguida. De què ens parlaràs, mare, a les 9?
5: De les xarxes socials. A les 9 i 7. Perquè els joves cada vegada estan... volen menys les xarxes.
1: Ah, sí?
5: Menys
1: gros.
0: Què? No s'ho creu ningú.
6: Matina Codina. Només a RAC 105.
7: A Repsol, volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
8: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
9: I des de 16.400 euros.
8: Què?
10: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
11: Citroën.
10: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
12: Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
13: Carlàs canvia, Carlàs repara.
14: Al, ja t'has menjat nou panetones?
15: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
14: I ja l'has trobat?
15: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
14: Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
14: Més info a Aldi.es.
16: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
17: Recordes el teu primer Corsa?
18: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
6: Matina

0: energia i revolució absoluta amb David Guetta, que ja sabeu que ens la posa... No ho diré. És el DJ que més ho peta. I, a més, el tio molt oportunista, perquè agafa els artistes que ho estan trencant tot, eh? Per un cantó, el Teddy Swims, i per l'altre, Tones and I, per fabricar aquest Go, Go, Go, que revoluciona el matí, acudint a aquesta hora al matí. Moment per saludar la Mar Puga. Bon dia, Mar.
1: Bon dia.
0: Com estàs, bonica?
1: Jo molt bé, i vosaltres?
2: Bé.
1: Tu, Sergi?
3: Bé.
0: Jo amb ganes que m'expliquis més sobre aquest titular que m'ha deixat amb el cul torçat, perquè 4 de cada 10 joves de la generació Z...
2: Sí?
0: Alícia, estudiant en pràctiques, tu ets d'aquesta generació Z, tu?
4: Crec que sí, no estic segura.
0: La gent no sap
4: de quina. Entre Z i Millennial, pot ser?
3: De quin any ets?
4: Del 97.
3: Jo tampoc ho sé.
4: Crec que és final Z, però no ho sé.
1: És igual, ara per la secció Z, d'acord?
0: Sí. Es veu que els joves d'avui en dia diu que desitjarien que no existissin les xarxes socials.
1: Manu canta. Doncs sembla una contradicció, perquè és la generació que ha crescut amb TikTok, Instagram, YouTube i totes les xarxes. Però ara molts joves reconeixen que preferirien un món sense xarxes socials.
3: Que fort.
1: I això no ho dic jo, ho diu un estudi de The Harris Poll, amb més de 1.000 joves entre 18 i 27 anys, que revela que el 40% voldria que les xarxes no s'haguessin inventat mai. Així ho expliquen a Antena 3.
5: Hablamos del 40% de estos jóvenes que dicen sentirse agotados de este gesto, y por eso esta red social es la que casi uno de cada dos jóvenes de los nacidos entre el 97 y el 2012 desearían que no se hubiera inventado directamente. Hablan de sentirse presionados por ser más guapos, más fuertes, más felices y mejores que sus compañeros a todas horas. Por todo esto, 8 de cada 10 afirman que lo están limitando de forma voluntaria en sus móviles, también aquí en España.
6: Yo creo que 4 o 5 horas fácil. Me tienta demasiado.
7: Las he desinstalado.
6: Para intentar ahora con la vuelta al curso centrarme un poco y no estar pendiente sobre
0: Estic
6: todo.
0: Estic tan content que desperti la seva consciència de voler viure lluny del puto telèfon, perquè és que estan tots amb problemes de salut mental, de pressió estètica, no? D'ensenyar una vida que no tenen, no? Els joves,
1: absolutament, sí.
8: És molt fort. A mi en redes socials me llamaban gordo. Y mira, estoy como una roca. O sea, es muy injusto.
1: I l'altre dia parlàvem aquí nosaltres, que ara estem veient una pel·li o un programa igual a la tele i estem amb el mòbil tota l'estona i no estàs pendent tant del que veus, sinó de... No? Perquè hi ha alguna addicció.
3: Jo veig gent d'aquest estudi que mentre algú fa una secció estan els altres amb el mòbil.
1: Això passa i bastant.
0: Alícia, estàs d'acord amb aquest estudi que està comentant la Mar? Tu que ets...
4: Estic molt d'acord, a mi em passa, la veritat. O sigui, sí que és veritat que jo a l'estat límit ja vaig créixer sense xarxes, però sí que estic notant que estic més tonta, la veritat.
0: Ens està encongint el cervell.
1: Si anem plataforma a plataforma, les dades sorprenen més, perquè el 47% voldria que TikTok no hagués existit mai. El 43% diu el mateix de Snapchat. La meitat, un 50%, voldria que no existís Twitter. I Instagram... la xifra és menys, però un 34% voldria que no s'hagués inventat mai Instagram.
8: El maco que era el Facebook, que deia els aniversaris.
0: Això els hi passa a tots els drogadictes. No, vull dir, no, és veritat.
8: Ja ves, tio.
0: T'enganxes a una cosa...
8: Claro, y no puedes soltarlo.
0: I voldries no haver començat mai.
3: Tu et passa aquí com Instagram, dius.
8: A mi me pasa mucho con un poquito de todo, pero bueno, Instagram también. Yo me llegaba a drogar con Instagram en la mano.
0: No, l'altre dia, la Belén Esteban va dir que el millor que ha fet és deixar la cocaïna, per exemple.
1: Mira, no sé si no.
8: Jo tengo una aplicación que es Instagramos.
1: Per posar solució, els joves limiten l'ús de les xarxes, silencien comptes, alguna vegada s'esborren l'aplicació, allò de va, no vull entrar... I 6 de cada 10 passen almenys 4 hores al dia, però un 22% reconeix que hi dedica 7 hores o més al dia al mòbil. Dit això, jo ho he contrastat amb els meus amics.
0: Periodisme.
1: Periodisme i investigació.
0: Vinga, va, periodisme. Ahir
1: vaig tenir dues visites sorpresa a casa. Va venir l'Aleix Manzano i la Berta, que ja els coneixeu, ja són uns més. I els vaig dir, opineu-me sobre el tema. Anem a escoltar a la Berta.
9: Saps què passa? Que avui dia tot és tan fals i tan superficial i està ple de fake news que tothom s'ho creu. Sí que és veritat que jo treballo amb les xarxes i estic unes 8-10 hores diàries, però estic que exploto i ojalà no haver-les de fer servir tanta estona.
0: No, i quantes hores fent scroll a merdes.
3: Sí.
0: Vídeos absolutament buits de contingut que hi podries estar compartint una estona amb... no sé, amb un col·lega, amb la teva àvia, amb la teva mare, que no la truques mai, desgraciat. Truca la teva mare.
3: Truca-la.
1: També l'Aleix Manzano també opina. Escoltem-lo.
2: És que les xarxes m'encanten. Sense elles no podria viure. Inverteixo potser el dia unes 7 hores, 7 hores i mitja, i m'ajuda molt a nivell laboral per fer networking i, com no, també per comunicar-me amb moltíssima gent. Les meves aplicacions favorites són Instagram, Twitter i fins i tot Tinder, per què no dir-ho? És una manera de connectar amb moltíssima gent, de fer marca personal i d'aprendre d'altra gent i d'altres sectors. Així que benvingudes siguin i per moltes més hores més.
0: És un addicte feliç. Eh?
1: És un addicte. És que jo li vaig explicar.
3: Networking,
1: diu. Li vaig explicar la notícia i em diu, què dius? A mi m'encanta. Em dic, bueno, doncs dona'm la teva opinió.
3: Oh, però perdona, a nosaltres va bé a vegades tenir aquestes feines així perquè estàs a casa i què estàs? Deixa ja el mòbil.
1: Estic treballant.
3: No, és que estic treballant. Sí. Estic buscant una cosa per la ràdio.
0: Sí,
1: és l'excusa fàcil. L'altre dia que vaig entrevistar la Laura Fa, em va dir que ella està moltíssimes hores, potser 11, eh?
0: És que ella genera el contingut deia, que jo miro després per culpa de la fàstica que enganxa.
1: Clar, però és que és el meu ordinador i això també és veritat. Sí.
3: Però és que jo no recordo què feia. Jo ara miro la pantalla, no? 5 hores de pantalla diària. Jo no recordo què feia.
0: Ser feliç, Sergi. Eres feliç.
3: No, jo no he sigut feliç mai.
0: Estaves al carrer de Castelldefels delinquint.
3: Jo et dic què feies.
7: Això sí que era jo.
3: De les 5 hores, una i mitja, tranquil·lament, cagaves sense res.
7: Ja, però jo tampoc... Bueno, sí, em vaig llegir Harry Potter sencer.
0: Llegies. Que fort.
7: Sí, gràcies.
1: Res. Molt bé, doncs
0: fins aquí. Podem... No, això està molt bé, perquè tothom és... M'agradaria molt no estar enganxat a les xarxes socials, però saps què? Vaig a connectar-me a Instagram un rato.
10: Ara.
0: Mentre ho deixo,
7: Vaig a buscar Instagram maneres de desenganxar-me, no?
0: Sí.
10: Seria molt també repassar els historials de cada membre d'aquest programa, del que busquen en el cercador.
0: No. Ara tenim un problema també amb el ChatGPT que li preguntem tot. Però sí, és una altra història.
7: A mi borrar-me-lo, eso, que no sé...
3: Modo incógnito, atontao.
7: Eso qué.
0: Ho deixem aquí, de seguida la trucada en nostra.

0: recentment ha tret un disc recull dels seus grans èxits. O sigui que està també cuinant un nou treball pel futur. Esperem que arribi nova música de la californiana. Mentrestant, recuperem aquest California Girls. Ja sabeu que jo estic frontalment en contra de les noies californianes, perquè, evidentment, per davant hi passen les catalanes.
1: Ah, sí, senyor.
0: En 4 minuts, un quart de matí. Que no soy guarro.
2: Net, les quieres pinchar todas, las californianas.
0: Deixa'm estar. Lillo, va, truquem.
3: Ah, sí,
0: home,
3: tant.
0: Clar.
2: Sí, telèfono.
4: I et nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Entre altres coses, per la Katy Perry, ja sabeu que està ben ennoviada amb el Justin Trudeau, que és l'exprimer ministre canadenc. Un guaperes. És que no podem competir amb aquestes.
5: Ai, oye, enseñar una foto que no lo tengo controlado.
0: Que no tens Google.
1: Sí.
0: Estem trucant la Mireia, que fa 30 anyets, pobreta. Més jove. Té la flor de la vida. Mireia!
6: Mireia, bon dia.
0: Espera, que havia caigut el telèfon, no sé què estem
7: fent. Sí?
0: Hola, Mireia!
7: Hola.
0: Mira, em presento a mi, Carles Codina, sóc el que més matina de Catalunya. I et truco,
7: sí, sí, t'estava escoltant.
0: Mira, ja em caus bé d'entrada. Tens un bon costum, una bona tradició, un bon hàbit de llevar-te amb nosaltres. La primera pregunta seria, com ens aguantes?
7: Bueno, feu molts dies més passables.
1: Clar.
7: Alegreu els matins.
1: Clar. Ai, que bé.
0: Molt bé. Això vol dir que els teus matins d'entrada són bastant tristos, Mireia?
7: No, però et lleves d'hora i s'agraeix una mica d'humor.
5: Deixa'm intentar començar amb bon peu.
0: Deixa'm intentar encertar la comarca. Tu ets d'Osona, de la Garrotxa, el Ripollès...
1: Sí, clar, digues les 40
0: i... No, aquestes tres. Jo diria, jo apostaria a la meitat dels meus calés a Osona.
7: Correcte.
0: Aquesta manera de parlar, penso que jo la tinc molt coneguda perquè jo sóc de Sant Miquel de Balenyà. De quin poble ets tu, Mireia?
7: De Vic.
0: Molt bé, Vic City, perfecte. De tota la vida,
7: sí.
0: 8 apellidos biguetans. Sí, segur.
7: No
0: ho
7: sé, però...
0: Mireia, on t'enxampem ara mateix a les 9 i 21 minuts? Estàs a la feina?
7: Doncs mira, treballant.
0: Sí, a què et dediques tu?
7: Soc arquitecte.
0: Sí, arquitecte, no. Carai. Arquitecte, guanyes calés, tu? Això és una feina...
7: No, no gaires, No és per meu.
1: No són pisos, ja.
8: Clar, no s'edifica res.
0: En quina part del procés arquitectònic incideixes tu, Mireia?
7: El disseny.
0: Disseny. I amb què estàs posada ara? Què esteu dissenyant aquí a Osona? Què esteu fent?
7: Bueno, reformes, pisos...
0: Molt bé.
1: Vale.
0: Perfecte.
1: Ja està, Ernest, no dona més de sí. Amb arquitectura, canvia de registre.
0: Ja està.
1: Que t'agrada més, renaissantista o modernista?
0: No, sempre em sorprèn que gent tan intel·ligent i talentosa escolti aquest programa. Per molts anys! 30 rodonets que suposo que celebraràs fort, no, Mireia?
7: Sí, home, alguna cosa farem.
0: Sí, és avui l'aniversari.
7: Si no és avui, al cap de setmana.
0: Ah, sí.
7: Avui.
0: La primera sorpresa és la trucada del matí a Codina. Hi ha hagut algun altre detallet fins a aquesta hora del matí? No sé si...
7: No.
0: No,
7: He marxat d'horeta de casa, sí, que poca cosa. Sí.
0: Que treballes a un despatx d'arquitectes?
7: Sí.
0: Suposo que has passat a, no sé, a comprar quatre pastes, no?, pels companys, o no?
7: No, avui no. Ah, tocat divendres,
0: que
7: farem.
0: Que sàpigues que no series admesa bona... O sigui,
7: ja ho sé, ja. Sou estrictes, eh?
0: Sí. Escolta, de part de tota la família i també la teva parella, que no diu el nom, diu, i també de part meva, que sóc la seva parella. Bueno, però clar, que per molts anys, que transmetem, si us plau, que t'estimen moltíssim i que esperen tots ells que tinguis un dia molt especial.
5: Clar, un dia maco, i tant...
7: Moltes gràcies.
0: T'agradaria.
7: Jo també els estimo molt.
0: Ja està, No vols afegir res més,
1: Ja està. Estaríem hores.
7: M'han deixat una mica parada, ara no m'ho esperava, la veritat.
0: A Vic som de poques paraules. Som de demostrar molt, però poques paraules.
5: Sí. Estan en estat de xoc, tu imagina't estar escoltant un programa de ràdio i que de cop i volta...
7: És que més m'heu enganxat així mig treballant, que no m'ho esperava gota.
0: És el que fa la majoria de catalans, mig treballar.
1: Mig treballar, ara, com nosaltres.
0: Mireia, petonets...
7: Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: Merci, bonica.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies. La Mireia, que entra un sorteig d'un superlot de llet nostra, 30 litres de llet amb totes les seves varietats, diversos packs de potets de làctics de llet nostra.
5: Sí, senyor.
0: I què més, Albert Tom?
5: Home, doncs, escolta'm, fixa't.
2: El flam
5: amb dol.
0: No, un doble quit esmorzar amb dos bols i dues... És que ho dic cada dia i no m'esperem.
4: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
3: Yo guys,
6: what's up?
8: Another
6: Arrac 105
9: Matina.

0: Cuina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
3: Impulsa la teva carrera amb els màsters presencials i online de la Salle Campus Barcelona. Forma't en enginyeria, intel·ligència artificial, direcció de projectes, arquitectura, management i filosofia. Sessió informativa el 17 de setembre. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
4: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Fins a 40% de descompte a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
7: I pot ser tot això sent professional.
6: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
8: Encara no saps per què ens escoltes cada dia.
9: Però ens encanta que ho facis.
8: Matina Codina, només a RAC 105.

0: sueca Lorin i aquesta cançó Eurovisió que es diu Tatu. Jo he demanat ara ja a la meva tatuera de confiança, que és Sorry Mam Tatu, de Tona. Sorry Mam Tatu, nom boníssim.
1: Valent.
0: Perdona, mama, tatuatge, no?
2: Sí, senyora.
0: Escolta, què fas el primer que quan et fas un tatu és demanar perdó a la teva mare?
2: Efectivament. Escolta, què et posarà? Vinga, què faràs de tatuatge?
0: Escalfament global em posaré.
3: El turisme en família de Rosa dels Vents per Halloween us ofereix aquest espai.
1: No, se m'acut un lloc molt divertit del teu cos on faria molta gràcia si posen escalfament global. Ara, ha de ser generós,
4: amb una fletxeta, no?
5: Sí. El meu penis.
1: No,
0: però hi ha gent que s'hauria de tatuar, Mònica, perquè sembla que els has d'anar repetint que el planeta s'escalfa, que està canviant el temps, no? Que passem de tempestes normals a tempestes tropicals. Exacte. O a mini-huracans, no sé quins fenòmens hem d'esperar, si tornados, no sé...
6: Ai, de tot, una mica de tot.
0: Sí, perquè, escolta'm, això que dèiem del Medicà, del Medicaid, sí.
6: No es va acabar formant.
0: Això no ha passat mai, no? Un huracà al Mediterrani?
6: Sí. Medicà n'hi va haver una a Líbia l'any 2023. Que
4: Líbia
6: va
4: ser, no està llorando. Líbia Lozano.
6: Bueno, va ser molt fort, eh? Vull dir, va haver milers de morts per culpa d'aquesta situació.
4: Lo retiro.
1: Falta de respecte.
6: I també als anys 90, a la zona de les Balears, també se'n va formar un, que és com una estructura, com si fos un huracà, però de dimensions més petites i que es forma al Mediterrani.
0: Jo vaig veure un esclafit a Tona, un esclafit que s'ho va emportar tot.
1: Sí. Pues després de la Líbia és el més heavy que ha passat al Mediterrani.
6: Això és algo més localitzat, el tema dels esclafits associats a tempestes. Però què hem tingut aquests dies? Un sistema convectiu de mesoscala.
0: Professora, què vol dir?
6: Doncs mira, és una estructura de núvols i tempestes, unes tempestes que estan molt ben organitzades i com si fossin un conjunt. En comptes d'anar cadascuna al seu rotllo, van totes juntes i tenen com una amplitud d'uns 100 quilòmetres. I aquestes tempestes el que van fent és fent caure molta aigua en poca estona en certes zones, es van retroalimentant i no para de ploure, i el no parar de ploure produeix inundacions. Això és el que va passar dissabte a la nit i el que va tornar a passar ahir.
0: Sí. I avui podria tornar a passar?
6: A veure, espero que no.
0: No, però dius que aquest vespre hi pot haver tempestes importants,
6: sí,
0: no?
6: Sí, aquesta tarda. De fet, ara mateix ja plou cap al Montsià i al Baix Ebre. Ara al matí aquestes pluges afectaran sobretot comarques de Tarragona i punts del Pla de Lleida i després a la tarda s'estendran per tot arreu. Tenim avisos un dia més del Meteocat, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això són pluges que poden ser torrencials. Ara al matí al sud i a la tarda a pràcticament tot el país, amb el perill més alt també cap a les Serres de l'Ebre, cap al Priorat, al Baix Camp, i al vespre també cap al Gironès, Baix Empordà, Selva i al Maresme. Per tant, molta precaució avui a la tarda. De moment no hi ha cap avís al mòbil, però sí que si es veiés que alguna d'aquestes pluges...
0: Que avui se viene alerta!
6: No, si alguna pluja d'aquestes es queda més estacionària, doncs anirem veient, ho hem d'anar seguint aquests dies.
0: Alerta!
4: Escolta'm, i fred, Mònica, cauen les temperatures.
6: Això serà el cap de setmana, serà quan baixin les temperatures i tindrem un temps més tranquil, dissabte i diumenge sense pluja.
7: I podrem fer la gira de comiat algun any o què?
6: Quin any vols?
8: Bueno, això jo m'agradaria ja acabar aquest any. De fet, ja tenim plans per començar a fer altres projectes. Llavors, clar,
6: mira, he estat mirant concretament els concerts que passarà. De moment, demà...
0: Porta'ns bones notícies, que la gent està molt emprenyada, eh?
6: Demà s'esperen xàfecs a la tarda, però al vespre no. Ahir tampoc n'hi havia al vespre, però va ploure molt durant el matí, va ser molt complicat.
0: Qui ho deia aquest matí, que hi havia hagut un concert?
8: Sí, els Rammstein, ens ha enviat un oient que l'any passat van tocar diluviant.
1: El Buscarons crec que hi va anar al concert de Rammstein.
0: Els catalans són molt finets, per quatre botes.
8: És que sense ser fina la guitarra.
6: Són situacions diferents, jo crec. Una cosa és que t'enganxi un xàfec normal i l'altra la situació d'ahir, que va ser més complicada. Dijous també s'esperen alguns ruixats més probables al matí migdia.
7: Dijous o què?
6: Sí, divendres i dissabte pinten millor.
7: Divendres i dissabte pinten bé o què?
8: Podem fer un concert al matí llavors. Divendres al matí en fem un, el dissabte.
0: Dissabte teòricament era l'últim, que dèiem abans que podria ser el primer, segons com si es va posposant.
1: Hem comprat entrades, ens hem trencat la cara per aconseguir l'últim concert d'Oques i ara hi haurà un dissabte que ve, l'altre...
8: Diumenge tenim un dinar, un viatge, no pot ser ja, més enllà jo.
0: La pluja també té la seva cara amable. L'Alicia Janssen, que és la nostra nova estudiant en pràctiques, ahir em va explicar que a Cornellà, de Llobregat, que és on vius tu, no?
6: Sí.
0: Ho sento moltíssim.
6: Gràcies.
1: Sí, ja trobaràs alguna cosa, no preocupes.
0: Hi ha una història, no?, que és que hi ha una comunitat que ho està gaudint molt, això dels bassals.
6: Sí, tot i les desgràcies que estan provocant aquests xàfecs salvatges, hi ha això, una petita comunitat que s'està beneficiant d'això, i és que a Cornellà hi ha un parc que es diu Can Mercader, que és gegant, qui el conegui sabrà que és molt bonic, i que hi ha un estany amb maneguets.
7: Ai, que maco, els maneguets.
6: és que la majoria de l'any està sec. Llavors hi ha moltes vegades que tu vas passejant pel parc i pues, potser si està sec no hi ha ànecs, o potser hi ha una mica d'aigua i hi ha com un parell allà nedant. Doncs l'altre dia, després d'un xàfec d'aquests salvatges que va haver-hi, es va inundar gran part de Can Mercader i no sé quants ànecs, crec que eren 12 ànecs, estaven nedant per tot el perímetre del
4: parc.
6: I no sé si ho heu vist, però hi ha una foto que s'ha fet molt viral, de que hi ha com... No sé si és la litoral o una carretera...

0: inanimada que desitjo conèixer és l'Anna McDonald.
1: Bueno, recordem que Marc Puga és tal l'afició que té per l'Anna McDonald, sí, que es veu que tu no menges ànec, no?
0: No menjo ànec.
1: Per respecte, no?
0: Per respecte absolut. Sí, em fa molta pena, és com se'm trenca el cor.
2: Foie gras, tampoco, ese.
0: No, alguna vez, però...
3: L'important era el tio Gilito, que era el que tenia els calés.
2: I los sobrinos.
0: Va, però jo el que estimo és el Donald.
3: L'Anna McDonald no seria res sense el tio Gilito.
4: L'Anna McDonald feia una cosa, que és que tota la sèrie anava amb samarreta i res a sota, però quan anava a la platja es posava un banyador. Jo, a mi, que m'ho expliquin. A mi, no, què, això què?
0: No, que és una monada, és que jo, a mi se'm trenca el cor.
2: I los sobrinos, los Jarmito, Jorgito i el otro.
0: I a mi me gusta el Pato Donald. Ja està, no toda la família.
3: El Pato Donald tenia 45 años y pico.
2: No l'hem tassat.
4: Sí, perquè és un ànec, llavors els ànecs tenen bé. Va, però també pot ser que no... No l'ha entès, Ernest.
1: Doncs li expliques a fora, ja està. Gràcies, Mònica Usart. Explicant els acudits.
4: Llavors, el pico...
5: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.

un cap és traïdor i està projectant una imatge romàntica ja, que és un divendres al vespre, amb res per fer l'endemà dissabte al matí, la taula ben parada, una estovella

0: Blanca, unes espelmes, una cita romàntica com la que han tingut musicalment Karol G i Bruno Mars. Ens alegrem molt d'aquesta col·laboració perquè nosaltres volem acompanyar-te amb bona música i aquest, sens dubte, és un temacle. Seguim al Matina Codina, 2:45. Bon dia a tothom. Avui tornem a tenir 4 mas de 100 euros per gastar a la Comerciadera.
1: Olé! Quina il·lusió.
0: Què és la Comerciada? Doncs és la gran festa del comerç local de Catalunya. Des d'ahir fins al dia 12 d'octubre, dilluns que ve, podeu gaudir de la Comerciada, que és una setmana per viure i celebrar el comerç de proximitat, a quilòmetre zero, als establiments del poble i ciutat, amb un munt d'activitats i sortejos a 32 municipis del país. Si vols guanyar un d'aquests 4 vals de 100 euros, que podreu bescanviar a qualsevol dels establiments de la Comerciada, ens heu d'enviar un àudio al 608-717-141 explicant-nos...
2: Que s'ofega.
0: Perdoneu, és que estic una mica refredat. Amb què us gastareu la pasta en cas que us toqui algun d'aquests xecs? 608-717-141. Podeu opinar. Escoltem missatges de l'audiència, que està molt participativa avui. A veure. Hola, bon dia.
3: Soc l'Artur, d'Esplugues de Llobregat. Doncs mira, jo en gastaria amb aquests 100 euros la primera amb uns bons embotits de xarcuteria. Sabeu aquells? Vas a una xarcuteria i t'ho tallen a tall. Això és glòria, no ara, com tu en vas en tot el buit.
0: Ara, sí, això. Senyor.
1: Total.
0: És que els embotits de carnisseria són tremendos.
2: Sí.
4: Bon dia, matiners. Jo em gastaria els 100 euros en qualsevol establiment, més que res per donar una ajuda al petit comerç i perquè, bueno, siguem sincers, a dia d'avui, 100 eurets no van pas malament.
0: Hòstia,
4: va, a veure si hi ha sort. Felicitats pel programa.
2: Oi, família!
0: Clar, avui, per exemple, 100 euros de combustible avui no em plaça ni mig dipòsit,
5: Correcte.
0: No voy a digues.
2: No, se te de ayudar al petit comerciant i al petit constructor.
0: Tu entenc que tu t'ho gastaries, per exemple, a una ferreteria, no? Per comprar instruments que necessites per l'obra, no?
6: Però si jo no voy a vinga a la teva botiga de reformes amb 100 euros de la Comerciada, què puc comprar?
2: Bueno, puedes comprar, pues, ahora hemos sacado de una señora plat de ducha. No sé por qué hace una ampolla de cava.
6: Perquè mai és tard per brindar.
2: Hemos sacado plato de ducha a una señora y te puedo vender su plato de ducha.
6: Vale.
2: Está nuev.
6: Vale, si está nuev, igual
2: nuev. Está nuev. Es que aquests dies necessitem ingressos perquè con lluvia no fem obres de Camp Nou. Estan parades les obres.
5: No me'n parlis, que està la tercera galeria, que encara n'hi has començat.
0: Més missatges d'oients que volen guanyar xecs de 100 euros. Hola, bon dia.
7: Bon dia. Ho tinc superclar. El que aniria a comprar seria el pa.
0: El
7: pa a la Pobla és tremendo. Vinga, bon dia.
6: M'encanta.
0: Quan encara està calent, aquell cruixent,
6: 100 euros de pa és un bon bocata,
0: Acompanyat de l'embotit que dèiem abans.
8: I d'oli, un bon oli.
0: Tens energia per 3 setmanes. Algú més que vulgui dir la seva?
1: A mi el pa, mira, és que jo aquest matí he dit roba.
0: Ets panarra, tu.
1: M'encanta, hi ha Torroella de Montgrí. Anava a comprar el pa d'allà de Torroella. És que saben de què parlo. Ja estava exquisit. Mira, si
6: tampoc estàs parlant en codi. Vull dir, és un forn de pa de Torroella.
1: No, perquè és un pa especial d'allà, que només es fa allà. És que no sé el nom.
2: No,
1: ara el buscaré, l'ensenyo. Va, menjar local,
0: jo,
1: sempre.
0: Jo, per exemple, ara vaig... No us passa que se us estripen els calçotets, per exemple?
1: No,
8: a mi
1: no.
8: És veritat, a mi em passa això.
0: Jo crec que hi ha certa edat en què els homes ens pengen molt els testicles i provoquen un desgast més profund del que és el teixit.
8: Sí que lo tiene lleno, el mes.
6: Veus, això sí que hagués estat bé parlant codi, potser. No dir tan clarament que et pengen els testicles i se t'estripen.
0: Sí, fins al punt que erosionen el calçotet perquè el forat sempre se'n fa allà.
8: A mi també se'n fan forats, però no sabia que era pel pes dels meus testicles.
1: A tu també et pengen.
8: Sí,
6: clar, perquè va rascant, perquè això té cantonada.
0: No són ous de perdiu, no?
8: Venir-se a la whiskeria una tarda i los vaciar, hombre.
6: És el moment de parar, que això és una promo de la Comerciada.
1: Quin fàstic de conversa.
0: No, però a la merceria trobes cosa bona i barata.
6: Ara.
8: Sí, senyor.
0: Calçotet, mitjó.
8: L'altre dia vaig anar a comprar...
0: Fins i tot li compraria unes calcetes a la meva mare, d'aquestes de merceria.
6: Jo també li compraria unes
8: calcetes. A una botiga de proximitat, la setmana passada, vaig comprar uns calçotets, però clar, jo tenia un problema, dic, m'agradaria provar-me'ls.
6: Te lo va a provar, perquè...
1: I no podies.
8: I em va dir, sí, per sobre dels teus.
1: Home, clar.
8: I dic, home, sí, clar, també. I me'ls vaig emprovar, però, clar, és estrany, no? Perquè em va dir, la noia em va dir, què, com et van?
6: No sé, mira-me-lo tu, guapa.
1: Però que és la primera vegada que et proves uns calçotets en 43 anys.
6: Que guarro, l'ara.
8: Perquè hi ha botigues que no et deixen.
0: No,
8: però tu dius, a veure, però és que si no me'ls emprovo mai sabré si...
0: Jo els compro per la talla. Jo vaig a, normalment, quan vaig a... Ara estem fent publicitat del comerç local i anava a dir el Zara.
1: Exacte. Ah, molt bé, Ernest.
8: Però ja ho saps.
0: Quan vas a pagar, que és on hi ha els perfums, també vegades hi ha els calçotets allà.
8: Sí, però ja ho saps.
6: Compra d'última hora un Kinder Bueno i uns calçotets.
0: Va, un últim missatge, si us plau. Hola, bon dia.
9: Bon dia, RAC 105. A vosaltres, a fons, us dic que gastaria el val en fruita i verdura, perquè tal com està el panorama, més val gastar en això. Vinga, bon dia, gràcies.
0: Sí. No?
8: Rico, rico.
0: Va cara també la fruita i la verdura.
8: Molt rico.
6: Sí.
0: Escolta'm, doncs ja està, 608-717-141. Carlos, volies dir alguna cosa?
8: No, el único fruto de l'amor és la banana, és la banana.
0: Recordeu, la comerciada fins al 12 d'octubre, la Festa del Comerç Local de Catalunya, podeu descobrir de què va això, a lacomerciada.cat. Fem una pausa i tornem a una última hora del Sergi Ferrer.
6: Hi ha hagut ara mateix, m'acaba d'arribar, la comanda de Glovo més estranya de la història recent europea.
0: Si voleu saber quina és aquesta comanda, aguanteu dos minuts.
10: REC 105 Barcelona.
11: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
12: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta a Digimòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
13: Mamma mia. Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamialmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
14: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
15: Doncs ves a Mr. D.
14: És cert! Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
15: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
16: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
17: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
18: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
21: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
20: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
21: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
22: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
23: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
24: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
25: Quina ràdio escoltes?
24: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort.
26: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105!
24: Ciutadans de Catalunya, ja tenim un nou dia aquí. Gràcies per començar-lo amb nosaltres. Matina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: final és bastant esgotador, això de no superar un desamor, eh? Però vaja, ells s'hi recargolen, perquè els artistes, de les penes en treuen cançons. Ginestà i Nil Moliner, amb qui estaràs? Ha arribat molt tard aquesta col·laboració, perquè sí, és molt bona, no? Jo crec que n'han de fer més.
1: Sí, a mi m'encanta.
0: Que no es quedin aquí, un que disc. En facin més. 5 minuts i les 10. Anem amb una comanda de Glovo una mica estranya. Sergi Ferrer, explica'ns què ha passat aquí.
1: Bé, doncs un repartidor de Glovo arriba i recull la seva comanda. No, aquesta gent el que fan és arribar amb la bici al local, allà on s'ha fet la comanda, no? Mira, has de portar aquesta hamburguesa a aquest carrer. A vegades en el tiquet tu pots demanar, pots posar una anotació especial. Per exemple, si tinc un gos a l'entrada, vigila-la quan piquis. Ja l'ascensor no funciona. Doncs aquest repartidor de Glovo...
0: També no pots penjar fotos, no?
1: Eh?
0: No pots penjar fotos, no?
1: No, perquè vols penjar una foto, marrano.
0: Per això, per això.
1: Ah. Per gent com nosaltres no es poden penjar fotos al tiquet. Però sí que es va trobar el repartidor de Glovo el següent missatge que m'ha cridat molt l'atenció i que fins i tot ha obert una mica de debat a les xarxes.
2: Vinga, polèmica.
1: Vale. Diu així. Instrucciones de entrega. Buenas, por favor, no llaméis al telefonillo. Os espero abajo con una mochila. Ah. I diu, no, no, tensió, tensió, molt millor tensió.
2: Venga, un poquito de polémica.
3: Atención, atención.
2: Venga.
1: Y diu...
2: Ahí está.
1: Mi madre ha hecho lentejas.
2: Ostras.
0: Hostia.
1: Le he dicho que no tenía hambre y me ha guardado un plato por si luego me entra.
0: No, mama, que no em vull de lentejas.
1: Y diu, pues me ha entrado el hambre justo al abrir vuestra aplicación. Es a dir, las lentejas no, però l'hamburguesa sí. I diu, no, tensió, res, tensió.
3: Tensió,
0: quina,
3: tensió.
0: Quina falta de respecte a la mare que les havia fet amb tot el carinyo, amb tota l'educació, a poc a poc.
1: Ara,
0: no?
1: I continua el nano i diu, cerrat bien la bolsa, perdó, que s'ha tallat. Cerrat bien la bolsa, que tiene un olfato especial, com si fos un gos, para las patatas fritas.
4: ¿Qué dius?
1: I diu, gracias. Si las huele cuando vuelva, no voy a saber explicarle por qué para sus lentejas no tenía hambre y para una hamburguesa así, gracias de nuevo.
0: Hi ha vegades que, com una embarassada desitjosa d'alguna cosa, no? T'entra només un tipus de menjar. No?
1: Sí,
0: és com, hòstia, ara no em fotria unes mongetes verdes, però sí que em quedaria una calzone.
1: Però unes llenties amb xoriço. També dic, llenties amb xoriço per sopa no és una digestió lleugera i agradable.
2: Estic d'acord.
5: Perquè falta el segon.
0: La mare el que vol, encara que tinguis 42 anys, és que creixis.
1: Exacte.
0: Que estiguis ben nodrit. Doncs escolta...
5: Això, molt de ferro, la llentia.
0: També pots fer com aquell capítol del Mr. Bean, no sé si el recordeu, que...
1: Bueno, explica-ho.
0: Em sembla que es demana Stick Tartan,
1: sí,
0: no? I no sap què és aquella que és allò, que és carn crua. Llavors, per no quedar malament, perquè un restaurant d'etiqueta, el que fa és anar amagant l'Stick Tartan allò.
1: Ah, sí, sota el plat.
0: Sota el plat, al bolso d'una senyora, tal. Podria haver fet això amb les llenties, tot i que les llenties són una mica més escorredisses.
4: Acaba amagant fins i tot l'últim tros a dins dels pantalons d'un del cambrer que està d'esquena. I l'acudit acaba...
0: Sí.
4: Dient, mira, t'ha agradat tant...
0: No parla el Mr. Bean, eh?
1: No.
4: No, però hi ha com un llenguatge.
6: S'interpreta.
4: S'interpreta que li porten un altre plat, diu, t'ha agradat tant que te n'hem posat un altre.
1: Quan es baixa. És que no es fa humor com abans.
5: I el taló quan es baixa.
0: Albert, no li diries mai que no al plat d'una mare o d'una àvia, eh?
4: No, per favor.
0: Mai que no.
4: I tant que no, a mi m'encanta. Hi ha un acudit que diu, mamà, què hi ha per comer hoy? Diu, mierda con patates. Hòstia, otra vez patates.

0: a Codina. Només a RAC 105. Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
1: les assegurances de salut de Línia Directa, que et permeten triar l'especialista i demanar cita directament, i a més pots fer les teves revisions i proves als millors hospitals. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
2: Que ja es faci tan gran i jo tornasse una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs, eternes fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
3: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Hola, assistent virtual. Compara les millors opcions per fer un màster 100% online.
5: La teva millor opció és la UOC. Especialitza't en un títol oficial i continguts enfocats al mercat laboral. Aprofita els últims dies per matricular-t'hi.
6: Informa-te'n a UOC.edu.
7: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
13: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
14: Ocasión. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
0: A RAC 105, Martina Codina presenta El Senglar d'Osona. Ernest Codina.

0: Derulo amb DJ One, Goja, Michiko.
1: Michiko.
0: Què diu la meva xica? Com estàs?
1: Ah, sei tu xica. Bé.
0: Sí, hem de fer, hauríem de fer unes stories d'Instagram tu i jo avui, no?
1: Sí, perquè no hem fet aquests dies. I sempre els hi fem unes stories. Avui que fa anys d'Instagram, ara ho direm.
0: Sí, mira.
1: És el dia per fer-lo.
0: Avui farem publicitat dels nostres comptes personals.
1: Va, fem-ho.
0: Mar Puga amb 3As, que ella és influenciadora de veritat.
1: Hem d'arribar a molts seguidors.
0: L'única influenciadora que no cau. Saps amb la caiguda dels influencers? Tu vas amunt, tu vas disparada.
1: Però no sóc influencer, no em considero gens influencer.
0: Però sí que expliques...
1: Però sóc molt activa a xarxes.
0: Hi ha una mica de lifestyle.
1: Sí, a més m'agrada molt perquè la gent em comenta molt i jo sempre intento contestar a tothom perquè m'encanta la interacció amb els meus seguidors, que tampoc són molts, però són molt fidels.
0: I a més a tu et serveix de teràpia perquè expliques allà els teus cuentos.
1: Tot, jo us ho explico tot al meu Insta, seguiu-me.
0: @mar.puga, jo sóc Ernest Codina, bon dia a tothom.
1: Vinga, bon dia.
0: I seguiu RAC 105 perquè allà expliquem coses interessants. A veure, va, 10 i 7, hora tronera pels que ens escolteu tard i no sabeu què es commemora de coses que han passat el dia com avui, 6 d'octubre. La primera és té a veure amb Instagram.
1: Exacte, estem fent publicitat dels nostres comptes i és que avui fa 16 anys que es fundava aquesta aplicació, la xarxa social creada pels joves Kevin Systorm i Mike Kringer, que el 2010 es va llançar per compartir fotos.
0: T'has inventat els noms, no?
1: No. Kevin Systorm i Mike Kringer.
0: Molt bé.
1: Home, aquest any que estic bé amb l'anglès, em dius que m'ho invento.
0: Ha semblat ben bé de...
1: perquè m'ho estudio.
0: De Nova Jersey. Escolta, avui precisament hem explicat que la generació Z desitjaria no haver-se enganxat a les xarxes socials.
1: I que no existissin.
0: Ho hem explicat en aquest programa.
1: 4 de cada 10 joves desitgen això.
0: Intenteu aixecar el cap dels mòbils i tenir cites presencials, que és molt més enriquidor. A veure, per què sona la banda sonora de CSI Las Vegas?
1: Perquè el 6 d'octubre de l'any 2000 s'estrenava aquesta mítica sèrie de televisió, una sèrie que té 15 temporades, però que té altres franquícies en funció de la ciutat on s'investiguen els successos, com Miami, Nova York... etcètera.
0: Que a mi m'encantava els recursos, les eines que utilitzaven per resoldre tots els crims, realment espectacular, i de fet m'has fet ganes avui de tornar a revisionar-la.
1: I amb la pluja, com que entra. Escoltem Agua, perquè avui fa 2 anys d'aquells famosos taps d'ampolla enganxats a les ampolles, precisament, doncs avui començava aquesta nova normativa.
0: Segurament són necessaris aquests taps d'ampolla per complir l'agenda 2030, molt sostenible tot plegat, però una mica emprenyador. No, perquè sempre et cau l'aigua per sobre, allò que et molesta a l'hora de beure... En fi, no sóc gaire dels taps aquests. Ja.
1: Mundial de l'Arquitectura. Avui a tots els arquitectes, les arquitectes.
0: Abans hem trucat la Mireia Bigatana, que és arquitecta, un petonet des d'aquí. Encara ens en recordem de tu. Aniversaris dels famosos que avui no ens convidaran a la seva festa d'aniversari.
1: Tant de bo aquest ens convidés, perquè ell és sexy, és un gran actor, és el Rubén Cuartada de El Príncipe, entre moltes d'altres. Avui fa 42 anys. També l'actriu de Volver o Mar Adentro i moltes més, la Lola Dueñas, fa 55 anys. L'actor i amic Oriol Vila, barceloní, avui en fa 48. Felicitats, Oriol. També l'Elisabet Xu, actriu de Living Las Vegas, en fa 63. I acabarem amb el cantant de Fito Fittipaldis. Ell és el Fito Cabrales i avui en fa 60.

0: Molt millor la nostra veu de bon matí que la del teu jefe donant ordres.
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina. Mama!

0: Els Figaflaues, des de Valls, van escoltar el seu cor i van posar el seu ADN en aquesta cançó. ADN, òbviament, rumbero i festiu. Solucions i no problemes. Ens agrada ser la solució al teu problema de matinar. Com el matí d'acudinar RAC 105, gairebé és un quart d'onze del matí i estem trucant l'Arnau. Fa que no va al cap la Marpuga, què passa?
1: No, perquè no dona senyal, no l'agafa. Podem doncs, tornar a intentar-ho.
0: Si no, torna-ho a provar i si no, trucarem l'Aina. L'Arnau en fa 40. Si et dius Arnau, ets oient del matí d'acudinar i fas 40 anys, et truquem ara mateix. Agafa el telèfon, si us plau.
1: Ara sí, dona.
0: Ara sí, eh? Doncs va, aviam si tenim sort. La resta, recordeu que podeu encarregar la vostra trucada, enviar un mail a desperta@rac105.cat. Arnau, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Soc l'Ernest Codina, el que més matina, en directe des de RAC 105.
2: Estic pujant a Montserrat.
0: Hòstia, per molts anys, eh, Arnau?
2: Gràcies.
0: A veure com va aquesta cobertura.
1: Per això comunicava.
0: Sí.
2: Sí, una mica mala cobertura, una ara mateix.
0: Bueno, doncs, quieto parao, que ara et sentim. Estàs arribant vale. Ja a l'objectiu o no?
2: Ja, estic pujant al Montgros, des del Bruc.
1: Ah, i ja fa bon dia per pujar?
2: Bueno, està així emboirat, però va, es veu bé.
0: Que ets trailer, t'agrada fer escapadetes a la muntanya, suposo, no?
2: Sí, normalment pel meu aniversari faig alguna escapadeta.
0: Molt bé. L'objectiu és observar el paisatge, cuidar la teva salut cardiovascular, no sé, el teu físic, perquè, clar, ara ja tens 40 anys i dius, bueno, calla, deixa'm fer esport, no? Deixa'm fer esport, no? Perquè si no, malament rai.
2: Ja fa uns anys que començo a fer aquest esport, però sí, m'agrada disfrutar de la natura més aviat.
0: Molt bé. Per aquí, Montserrat, vigila que no caiguis, que ja saps que hi ha hagut algun...
2: Sí, algun que estàs a voler.
0: Algun desengany. Escolta, més enllà d'aquesta escapadeta de self-care, hi ha algun pla més previst per celebrar els 40 anys o no?
2: Bueno, imagina, a la tarda ho celebrarem. Aquest matí ja m'han fet una petita sorpresa.
0: Sí?
2: Sí.
0: Què t'han fet?
2: I ara, doncs, ah, què m'han fet? Doncs mira, de moment m'han regalat un curs de forja, de forjado a fuego, no sé si coneixeu aquest programa.
0: Sí.
2: De moment m'han regalat això.
0: Molt
2: i
0: bé.
2: Un parell de croissants de xocolata ben bons aquí del poble.
0: Quin artista, molt bé, fantàstic, molt bé. Doncs que sàpigues que tens efectivament gent que t'estima molt ben a prop, com la Xènia. La Xènia, que és qui ens ha enviat el correu electrònic, que diu... Feliços 40, Arnau. Volia que aquest dimarts comencés amb un somriure i una bona sorpresa. Desitjo una vida plena de salut, de felicitat i molt d'amor. I espero poder acompanyar-te sempre, compartint rialles, nous records i veient créixer els nostres dos tresors, que són l'Aleix i l'Aina. T'estimo molt per molts anys. Com t'has quedat, Arnau?
2: Pues la pedra.
0: Home, és que ja es veu que ets bon nano i que necessitaves algú al costat com la Xènia, eh?
2: I tant. És una bellíssima persona. I té una família que és increïble.
0: Doncs sembla que us heu trobat i tens molts motius per celebrar la vida i aquests 40. Un petonet des de la ràdio, Arnau.
2: Moltes gràcies. Espero una mica, que no hi ha massa bona cobertura.
0: Bueno, només...
2: Moltes gràcies per la trucada.
0: Digue-li a la Xènia que l'estimes molt, va.
2: I tant. Bueno, ella ja ho sap. Tot i el ritme frenètic que portem, sap que l'estimo moltíssim i que no la canviaria per res del món.
1: Mono.
0: Que acabi d'anar bé la pujada, guapo.
2: Moltes gràcies, que vagi bé el dia.
1: Adéu, merci. Felicitats
0: pel programa. Molt rodoneta aquesta trucada,
1: sí.
0: Tu. La gent s'ho munta molt bé pel seu aniversari.
1: Home, t'ho diràs.
0: Sí. Aviat és el meu, eh?
1: Ja, no queda res.
0: D'aquí un mes, un meset i poc,
1: exacte.
0: Ja 41 me'n cauen.
1: Nervis.
0: Ja, com blau, foto, eh? Ja.

0: Cuina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Tiri, tiri, tiri. Ràpid amb la L, l'assegurança més completa per a mascotes en veterinari és de...
2: Exacte, de Línia Directa, perquè la nova assegurança per mascotes en veterinari té tot el que necessita el teu gos o gat.
1: Amb la C completíssima.
2: I a un preu que només Línia Directa et pot oferir, 18,90 euros al mes. Truca o entra a liniadirecta.com.
3: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
5: Amb el suport del Departament de Cultura.
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
8: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
9: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
10: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
11: Is it Hugel?
12: Or is it Hugel?
13: I'm moving to the sun.
14: Matina Codina, el millor que pots escoltar, camí del Matadero.
15: Sí, Hugel.

0: i francès de moda. I no és David Guetta, és Ugel. Amb la veu d'Ultranaté firma aquesta cançó que està ben amunt a les llistes d'èxits de tot el planeta Terra. Parlant de gent que puja com l'escuma, el nom propi del moment és Guitarrica de la Fuente. No pensava mai que jo diria aquest nom per la ràdio o aquesta frase que acabo de pronunciar.
1: Guitarrica de la Fuente, sí, ha tornat a la part més alta de les llistes de reproducció.
0: Si ha tornat, vols dir que hi havia estat, ja?
1: Hi havia estat alguna vegada, després de l'èxit de la pel·lícula La Bola Negra, que és la pel·lícula del moment dels Javis, protagonitzada per ell mateix, per Guitarrica de la Fuente. Ha impulsat de nou la seva música amb el seu segon àlbum, Spanish Letter, que va sortir el 2025, i ha pujat fins al setè lloc de la llista d'àlbums més venuts i escoltats de l'estat espanyol més d'un any després de publicar-se. O sigui,
0: com,
1: ara és
0: com som en aquest país?
1: Ara és l'home de moda, surt a La Bola Negra, tots anem a escoltar Guitarrica de la Fuente.
0: Hòstia, aquest tio de cop i volta és un protagonista famós, en parla tothom, vaig escoltar la seva música, no? És l'efecte Tafanés.
1: I tu em preguntes, torna a ser important? Clar, és que aquest àlbum ja havia estat molt ben valorat per la revista Rolling Stone, perquè el va incloure entre els 50 millors discos de l'any l'any passat i va arribar al número 3 quan es va publicar. Vull dir que ja era un àlbum molt important i ara...
0: Doncs jo no he escoltat ni Guitarrica de la Fuente ni he vist La Bola Negra.
1: He de dir que jo tampoc.
0: Sergi Ferrer, has vist La Bola Negra o no?
2: No, i crec que no estan els meus plans a curt termini veure-la.
0: És que jo tinc un problema, que és que hi ha gent que van estar parlant molt bé de dir... Mira, l'altre dia la meva amiga Adriana em va enviar aquest missatge. Mira, no, és que hi ha gent que m'ha dit que és molt lenta... No?
2: Sí, deu ser molt bona, deu ser una obra mestra, però no, jo no m'ha agradat anar al cinema com per exposar-me a pel·lícules que sé que no gaudiré a tants nivells. Jo vull veure Els Vengadores.
0: Doncs, perdona, em diu l'Adriana, em diu l'altre dia, diumenge, a les 11:08 del matí. No venia a cuento de res, Et recomano La Bola Negra. L'has de veure? Vés-hi. A mi em va encantar. La gent no en té ni idea. Perquè li dic, no hi he anat, entre altres coses, perquè hi ha hagut gent que m'ha dit que és un bodrio.
2: Si és l'Adriana que jo conec, fes-li cas, perquè és una tia amb molt criteri,
1: Ernest. Sí, té criteri,
2: Ernest. No s'equivocarà pas. Només s'equivoca triant, a vegades, companyies.
1: Jo l'aniré a veure aviat i us portaré aquí la meva valoració. Jo com a bona cinèfila.
0: Va, sí, necessitem la crítica de Marc Puga, que recordem que va dir que Torrente 7 és una...
1: Peliculón, i Padre no hay más que uno també. A veure què em sembla La Bola Negra. A més, jo no volia anar aquests dies perquè les sales estan plenes, hi ha cues. Jo vaig quan ja ha passat una mica el boom i la gent ja ni parla de La Bola Negra, allà
2: això,
1: entro jo.
2: Mira, ara, aquesta setmana, a moltes gràcies, es demostra que, igual que està passant amb La Bola Negra, hi ha un efecte crida, una mica efecte ovella, del qual tots són víctimes, perquè hi havia una febre brutal amb les entrades d'Oques Grasses i molta gent realment diu, ostres, ara em fa com mandra anar-hi. I amb La Bola Negra passa el mateix. La gent hi va perquè la gent hi va, i som tots així.
1: I tothom va de que es fa vídeos a les xarxes plorant, dient que és la pel·li que fa plorar més del món, i bueno, és igual, no parlo bé.
2: I no han vist Spider-Man 2.
1: Exacte.
0: M'acaba d'escriure una referència vital per mi, que és Jaume Palau.
1: Home!
0: Jaume Palau, que és, bueno, direm, gran amic i també un entrenador personal i director del millor gimnàs del món, que és el Fitness Vic.
2: Sí, senyor.
0: Que és un centre de gimnàs de Vic.
2: M'ho imaginava pel nom.
0: El Jaume diu, jo l'he vist, diu, cal veure-la. No m'ha dit que sigui bona, M'ha dit, cal veure-la. No sé si, però una qüestió de lliçons morals... també per poder tenir una opinió, que ara estem fent el ridícul, per exemple, tots tres aquí, que és que estem parlant de la pel·lícula del moment i ningú l'ha vist.
1: Jo la miraré i us portaré l'opinió sincera, tenint en compte que a mi els Javis no m'acostuma a agradar el que fan.
2: I et diré una cosa, Ernest, i no em vull enfadar amb tu, però jo no necessito veure La Bola Negra per fer el ridícul.
0: Exacte.
2: Vull dir, jo puc fer-te'l en moltíssims altres
1: sense
2: aspectes.
1: Bola Negra.
0: Escolta, la qüestió, una mica lligat amb el que deies tu, Sergi, és veritat que som ara mateix la societat del FOMO, no? En què la gent fa el que fa tothom, no? I som un ramat de xais, que si ara s'ha d'anar a veure La Bola Negra, anem a veure. S'ha d'escoltar Guitarrica de la Fuente.
1: Escoltem Guitarrica de la Fuente.
0: S'han de comprar entrades per Oques Grasses.
2: I ara el Rack 105 està fent...
0: Em separo de la parella i ara no em recorda Oques Grasses, ja no hi puc anar. També les entrades les comprem dos anys abans, hòstia.
1: No,
2: previsió.
0: Això com abans.
1: Amb dos anys hauràs tallat.
0: Ara parlo com el cunyat de Catalunya que sóc, Però això, abans dels concerts, tu anaves allà a la taquilla, compraves l'entrada i miraves el concert de moment.
1: Més fàcil.
2: Això és
0: comprar entrades per... El Primavera Sauna, ahir es va estrenar el cartell i ja et puc comprar les entrades. Estaré mort, diu, la Primavera.
2: La cua virtual. Fica-te-la pel cul, la cua virtual.
0: La Shakira, una altra.
2: Otra que... Oh!

0: Mira, crec que Bruno Mars ha protagonitzat el concert de la meva vida. Va ser el, si no m'equivoco, va ser el 2013 o el 2014, al Pavelló Olímpic de Badalona, fixa't, eh? Ara omple estadis gegants, recintes multitudinaris, i jo el vaig veure al Pavelló Olímpic de Badalona i vaig dir, aquest tio és el millor.
1: I en quin moment vital estaves tu? Com m'he d'imaginar l'Ernest del 2013?
0: Deprimit.
1: Sí?
0: Tenia una crisi amb aquest ofici, el 2014. De fet, vaig deixar la ràdio un any perquè no li trobava el què.
1: Ostres!
0: A l'assumpte, després, clar.
1: Ara, si el Bruno i tu coincidíssiu, sí, us diríeu, mira, tu vas estar omplint estadis i devies pensar, sí, no m'anirà mai bé, i jo quasi sí deixo la ràdio. Vides paral·leles, pràcticament.
0: Sí, a més, ell és ludòpata i jo també. No. Passen 7 minuts de 2:15 del matí. Hem de passar un moment per l'Hormiguero, sí, perquè, hòstia, hi ha una polèmica, que és que la gent s'està carregant una imitació que va fer ahir el Carlos Latre en ple prime time al programa del Pablo Motos.
1: Sí, ara fa una cosa que és molt desagraïda de fer, perquè jo crec que l'art de la imitació és una cosa que no es pot fer en qualsevol context. Si jo ara de sobte et dic, mira Ernest, sé fer no sé qui, i te l'imito, per gràcia. Ha d'haver un context com el del Polònia o sí, inclús un entorn radiofònic sí, on tu tanques els ulls i estàs veient la imitació. Què passa? Que ell el fan sortir a fer el payaset, el Carlos Latre, surt a l'Hormiguero, caracteritzat, casualment, últimament, sempre surt caracteritzat de Pedro Sánchez, no surt mai dels altres, però no passa res, no hi ha viatge polític aquí. Sentim la imitació i després, si vols, traguem algunes conclusions.
2: Quiero anunciar hoy, después de el anuncio electoral, que voy a recalificar la Puerta del Sol de Madrid y que la Comunidad de Madrid haremos pisos de protección oficial. Ah, sí. Y los que están acampados podrán acampar a partir de ahora.

0: abans.
1: Sí.
0: No, vull dir que amb allò de passar els filtres de l'humor...
1: Sí, sí. Hi ha un moment que les formigues, Ernest, li treuen una targeta groga. Imagina... És que per escandalitzar el Trancas i el Barrancas, que estan esmorzant ara, però després els hi preguntem. Sí. És una cosa increïble, que estem veient a l'Hormiguer.
0: La gent, què diu a les xarxes socials?
1: No, se l'han carregat, que és una vergonya, que aquest tio ja no fa gràcia i que aquest espectacle està sent lamentable. Una cosa, a veure, totes les cadenes i tots els programes tenen un biaix polític, però hi ha d'haver un guió intel·ligent darrere d'això.
0: Bueno, jo crec que tenen clar, diguem-ne, el perfil d'espectador o espectadora que tenen a l'Hormiguero, no? O sigui, jo crec que la Revuelta, per exemple, que és la competència, s'emporta més al vot de progressista.
1: Clar.
0: I Pablo Motos capitalitza molt més l'altre sector.
1: Però tu, per exemple, sí, veus el Polònia, que pot ser que tingui... Clar, evidentment, escombren cap aquí, que escombren cap a casa, però hi ha un guió genial, hi ha una cosa brillant, i t'estaràs d'acord o no, però la broma està ben feta, però mis huevos són muy amplios. No sé si és el tipus d'humor que demana ara mateix la situació.
0: La caracterització està molt bé, però més enllà dels acudits, per mi la imitació no és bona.
1: No.
0: Escolteu un altre cop si us recorda Pedro Sánchez, la veu. A mi, no gaire.
2: Quiero anunciar hoy, después de el anuncio electoral...
0: Sembla que més aviat, no sé, et diria Alex Ubago, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Y que la Comunidad de Madrid haremos... pisos de protecció oficial.
0: Vale. Sí. Doncs fins aquí la polèmica, Sergi Ferrer.
1: Em sap greu perquè us heu hagut de menjar un tall de l'Hormiguero, però mira, aquesta hora del matí passa millor.
0: Sí, sí, ja està. Nosaltres ja estem a la recta final.
1: Ja està.
0: Estem aplanant el terreny cap a l'hora d'esmorzar.
1: Ah, exacte.
0: I entra molt bé ara la Chapel Roa, la veritat.

0: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
1: RAC 105 Barcelona.
2: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
3: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
4: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
5: Autovivo Punès. Aquest octubre Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a Autovivo Punès.
6: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
7: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
10: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
11: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem

0: És una de les sorpreses del primer assalt 2027. La 25a edició del festival aposta per les arrels indie amb Pavement, també Phoebe Bridgers, Doechii i també Adela. Aquesta artista que havíem d'escoltar. Hi haurà Massive Attack, Matt Giel i un llarg etcètera. Els abonaments a la venda a partir de 295 euros.
1: Ah, perfecte.
0: Amb un avenç.
1: Preus populars.
0: Sí. Escolta'm, mira, nosaltres regalem pasta avui.
1: Què dius, tot el Ernest? Contrari. És que som... Com sí, som,
0: No s'entén que una cosa tan ben parida com és aquest programa, lluny de pagar alguna cosa, sí que és veritat que has d'aguantar alguns blocs publicitaris i des d'aquí, aplaudiment per tots els anunciants.
1: Home, i tant. Tots i cadascú de vosaltres.
0: Ens permeten omplir la nevera cada mes.
1: Sí, senyor.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Sí, senyor, perquè no ens ho mereixem i en som ben conscients.
0: Et diré una cosa. Sou la nostra motivació per fer cada dia un programa millor que el del dia anterior, perquè
1: sí,
0: si no ens escolta ningú, ningú es vol anunciar aquí.
1: Exacte.
0: És un cercle viciós, cabrón,
1: I funciona, Jodin, si funciona, sí, sí. Tu.
0: Bé, el cas és que, mira, per exemple, algú que s'està anunciant avui aquí al Matina Codinès són els nostres amics de la Comerciada!
1: Oh! Sí, senyor.
0: Ja sabeu que és la gran festa del comerç local des d'ahir i fins al dia 12. Podràs viure la Comerciada, que és la festa, com deia, del comerç local de Catalunya.
1: Que guapo.
0: Una setmana sencera per viure i celebrar el comerç de proximitat, amb
1: que
0: moltes
1: important.
0: Activitats. També faran sortejos. I això passa a 32 ciutats i pobles de tot Catalunya.
1: És que és difícil no estar a prop d'una Comerciada,
0: Sí, sí.
1: Molt difícil.
0: Si vols guanyar un d'aquests 4 vals de 100 euros, és a dir, avui estem regalant 400 pavos, posa't-los a davant,
1: Déu-n'hi-do. Oh.
0: Podreu bescanviar aquests xecs a qualsevol dels establiments de la Comerciada. Ens heu d'enviar un àudio explicant-nos al 608-717-141, ja no hi som a temps, de fet, amb quin producte de comerç local us gastaríeu aquests diners. Llavors tenim moltes respostes i ara escoltarem els 4 oients guanyadors.
1: Atenció,
0: dels 100 euros.
1: Calleu.
0: Hola, bon dia. Hola.
2: Home, bon dia, matineros. Home, jo si em toca el xec aquest...
0: T'ha tocat.
2: Vaig a comprar unes botifarres, unes cerveses i fotem un dinar de puta mare als meus amics.
0: Ets dels meus, tio.
2: Sí, que si voleu patrocinar...
0: Ets dels meus.
2: Un dinar gamberro o endavant, tu.
0: Doncs vinga, patrocinat, ja està, per tu, perquè compris botifarres, cervesetes, puguis tenir una entrada per una barbacoa.
1: I convida algú de nosaltres, si t'hi veus en cor.
0: A mi m'agradaria molt i estic una mica sol últimament.
1: Doncs mira.
0: Jo porto... Mira, és més... Et porto un vi reserva.
1: Sí, senyor.
0: Un gran reserva et portaré. Més comentaris, va, guanyadors. Hola.
3: Bon dia, sóc la Maria.
0: Hola, Maria.
3: I a mi, si em toqués el val, doncs ara mateix aprofitaria per comprar embotit bo per la festa d'aniversari dels 25 de la meva filla.
0: Vinga, finançat.
3: Li estic organitzant i... És el cap de setmana que ve.
0: Va bé.
3: I aniria fantàstic.
0: Perfecte, Maria.
3: Bueno, molt bon dia. Que vagi bé, adéu.
0: No sé d'on és la Maria, però vaja, que s'informi a lacomerciada.cat. De seguida li passarem informació sobre com vas canviar aquest xec gràcies al missatge canviat al Matina Codina. Hola.
4: Bon dia. Em gastaria els diners en una botiga de roba molt xula que hi ha a Torroella de Montgrí.
0: Sí que ets xula.
4: Adéu, moltes gràcies.
1: Ja sé quin és.
0: I l'últim guanyador és...
5: Hola, bon dia. Jo el que em compraria seria unes botes d'aigua per la pluja, perquè últimament està plovent moltíssim. Clar. Anys enrere no es feien servir, però ara les faria servir gairebé cada dia. I em molesta molt anar amb els peus mullats.
0: Ai, sí.
5: Vinga, bon dia. Felicitats pel programa.
0: Gràcies. Sí,
1: molt bona idea.
0: Tal com està canviant la meteo en aquest país, fa falta més roba, no?, per resguardar-se de tanta humitat. Doncs aquests són els 4 guanyadors que podran gastar 100 euros a la Comerciada. Recordeu, fins al 12 d'octubre, tota la informació a lacomerciada.cat, la gran festa del comerç local. Fem una pausa i tornem ja amb el Toni Clapés i la crítica del programa d'avui. Vols fer un petit spoiler o no?
6: Mira, avui us agradarà als membres del programa, la crítica.
1: Mai saps si és bo o dolent.
0: Estàs de bon humor, avui?
6: Estic de bon humor.
7: Matina Codina, només a RAC 105. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
8: Valorado.
7: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
8: 100% asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
10: Al centre de la ciutat hi trobaràs la Fira Ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la Fira del Vehicle d'Ocasió, l'Espai d'Eficiència Energètica, el Tastajocs, la Grangeta del Gall Zoti, la Fira del Dibuix i la Cursa de Sant Lluc.
9: I com a novetat d'aquest any, la Fira Sectorial pels Productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
11: Bona-le! Sempre bona-le!
12: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
13: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
12: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
13: Amb el suport del Departament de Cultura.
14: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
15: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
16: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
17: Ciutadans de Catalunya, ja tenim un nou dia aquí. Gràcies per començar-lo amb nosaltres. Matina Codina, RAC 105.
18: Amb l'Ernest Codina.
0: Encara ens queda una mica de programa, perquè hem d'escoltar la crítica del Clapés i també hem de parlar amb l'Aina Kikis.
19: Kikis?
0: Es diu Aina Kikis.
20: És la que m'agradaria viatjar un Kiki.
0: Aina! Ai, espera't, calla, tonto. Aina!
21: Hola, bon dia.
0: Hola, soc l'Ernest Codina, el que més matina. No sé si m'has escoltat mai per la ràdio, no?
21: Sí, de fet, t'estava escoltant.
0: Ah, molt bé. No tens altra feina, amb 27 anys, un dimarts al matí, que escoltar la ràdio a les 11 del matí?
1: És que... Okay.
21: Sí, estic fent teletreball.
0: Trobes que hem fet un bon programa avui, Aina, o no?
21: Sí, molt, molt, molt.
0: Gràcies.
21: M'ha agradat.
0: Tu també em caus molt bé. 27 anys, truco de part de la teva germana, la Clara.
21: Sí, ja m'ho imaginava, ja m'ho imaginava.
0: La Clara ens ha xivat que t'has independitzat des del mes de juny per viure amb unes amigues de Barcelona, rotllo Friends.
1: Hola, hola, que guai!
21: Sí.
0: Que es veu que és la vostra sèrie preferida, no?
21: Sí, sí, sí, per descomptat, no hi ha cap tela igual.
1: Qui series tu de Friends?
0: Sí, senyor, anava a fer aquesta pregunta.
21: Diria que la Rachel. Però no ho sé. Segur.
0: Com jo, tinc ni idea, no l'he vist mai.
1: Sí, home, sí, la Jennifer Aniston.
20: Sí. La
21: Jennifer Aniston, sí.
20: A mi el
1: Pingo
20: m'agrada.
1: A mi el López. Bueno, és una altra sèrie, això.
0: Bueno,
1: Marta,
0: Diu que sap perfectament el que significava aquest pas per tu, això de independitzar-te, que avui en dia té un mèrit de l'hòstia.
1: Home, i tant. Eh? Deuen ser 12 al pis.
21: Sí, exacte.
0: Sí, quanta gent viviu aquí, en aquest pis?
21: Són 3.
0: 3.
1: Ah, molt bé, molt bé.
21: Sí.
0: Bueno, entenc. Mira, que...
21: Clar. Sí, prou bé, prou bé.
1: La Rachel, la Phoebe i l'altra.
21: Sí.
1: I l'altra.
21: Exacte,
1: la Mònica. I la Mònica.
20: La Carbonell.
0: Sí. Entenc que tot i així has de treballar bastant per pagar una habitació que... Tot el carinyo deu ser de merda, no?
1: Molt bé, Ernest.
21: Sí, exacte, desgraciadament, sí.
0: Aquesta és la realitat de l'habitatge.
1: Correcte.
0: No sé si et vols cagar amb el govern central o amb el decret, Mari Carmen, o...
1: Parlament,
0: no sé,
1: Europeu.
21: Sí, una mica en tot. La veritat és que és bastant injust que sigui tan difícil.
1: Doncs a cremar contenidors, Aina, és el que t'hem volgut transmetre amb aquesta trucada.
0: Endavant, després del comentari anàrquic de Sergi Ferrer. Només volia dir-te que la teva germana diu que t'estima molt. Ella i tota la família.
21: Ai, sí, jo també.
0: Que esperen que els anys doncs, et portin tot allò bo que et mereixes. No sé si hi ha alguna cosa que estàs esperant amb especial entusiasme i paciència.
21: No, la veritat és que ara no. Ara l'objectiu següent és fer una triatló, que la teníem el diumenge i ens la van cancel·lar.
0: Pues estan cancel·lant tot últimament, eh?
20: És veritat.
0: Tenies entrades pel concert del Casgràcies, també.
21: També, l'han aplaçat el dijous.
2: Mira, l'han aplaçat o què? T'ho estan aplaçant tot.
1: Concert d'Ocas i triatló, déu-n'hi-do la crisi dels 30 com apreta, eh?
21: Exacte, ja ha començat abans d'hora.
0: I la Clara diu que t'adora, que la relació que teniu és meravellosa i que tota la família t'estima molt, això ho hem dit, i que ets l'alegria de la casa, que ets la millor del món mundial.
1: I
0: jo suposo que et troben a faltar, eh? Vull dir, els has de trucar ja, perquè jo aquest text el trobo de melangia total. Deixo que els diguis alguna cosa i tanquem aquí el programa, ja.
21: Vale, no, res, que són la millor família, que moltíssimes gràcies, que jo no sé què faria sense ells, que sempre hi són, tant a les bones com a les dolentes, i que ja aniré cap a casa, que si te l'em reclamen, que d'aquí poc em tindran allà.
0: Has de ser com el torró, de tornar a casa per Nadal, eh? Un petonet, Aina, feliços 27, que vagi bé.
21: Moltes gràcies a vosaltres,
0: pel
21: programa.
0: Fem el que podem, gràcies. Toni Clapés, hauràs d'anar una mica ràpid, eh?
6: Vinga, anem al gra. Ahir vaig ser especialment dur criticant el programa que vau fer, i he de dir avui que es nota que heu pres nota, perquè sí, el programa ha estat molt millor i fins i tot m'atreviria a dir que divertit.
1: Ostres,
6: en bastants moments.
1: Ha estat divertit.
6: Hi ha hagut grans moments. Avui m'ha agradat molt la improvisació. Ah? Vull dir que això és un mèrit.
0: Què tens el guió, tu, que vas veient quan estem dins i fora de guió?
1: Aquest programa hi ha guió.
2: Però se'ns nota molt.
6: Home, però es veu, clar, efectivament, es veu clarament quan hi ha una cosa que... Clar,
0: doncs a mi molta gent
6: per lògica no està guionat.
0: A mi hi ha molta gent que em diu, està escrit el que diu?
1: No. Mira, quan tu, per exemple, estem parlant d'un tema normal i tu treus el tema del sexe, allò és improvisat. I allò ha passat pràcticament tota l'estona.
6: Per exemple, això ho acaba d'improvisar el Sergi i no ha fet gràcia. Però, en canvi, avui heu improvisat molts moments que han estat bé.
0: Perfecte. Per tant, subratlla positivament aquesta capacitat d'improvisar que tenim els integrants del programa.
6: Felicitats a tot l'equip.
0: Gràcies. Hi ha alguna cosa dolenta o no?
6: Si m'he de quedar amb alguna cosa negativa, avui diria que és aquesta mania que teniu els locutors de ràdio musical de lligar la cançó que heu de despresentar amb conceptes que no tenen res a veure.
2: Ostres!
6: I els intenteu lligar a la força. Més que res, avui l'Ernest ho ha fet amb la Taylor Swift, lligant la cançó que estava sonant de la Taylor amb una cosa del Pedro Sánchez, que molt forçada, que no tenia cap sentit.
0: Va, que em faràs posar els colors, hòstia. Taylor Swift ha fet com el Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha dit, hòstia, ara no es parla de Ceuta, no?, perquè hi ha tothom al carrer protestant contra l'habitatge, etcètera, etcètera. No es parla tampoc de tots els encausats judicials del PSOE. Doncs convoco eleccions i així puc aprovar els decrets, no?, i tot va endavant.
2: Sí, senyor.
0: Doncs mira, la Taylor Swift ha dit, escolta, ara ja ningú està parlant del meu disc antic, no?, que faig, trec el mateix disc i afegeixo alguna cançó nova, com per exemple aquesta.
2: Ah,
0: m'ha
2: gustat.
0: Torno a vendre tots els discos, el tacticisme em surt a favor. Informo mentre presento música. Jo ho trobo magistral. Digue'm un altre locutor a la ràdio que et faci això.
19: Y la gente en casa pensando, pero la canción como mierda se llama. Se llama Pedro Sánchez, se llama Ceuta.
0: I el Shazam, ara, no?
1: Però llavors això ens treu la feina a tots, Ernest, vigila ja, què dius.
0: Per això faig coses que no pot fer la intel·ligència artificial.
1: A fer de Déu. Això no es pot lligar a la taia.
0: Escolta'm, va, quina hora te'ns queda, Clapés?
6: Doncs mira, per un programa d'aquests graciosos que passen de tant en tant a l'antena de RAC 105, amb un locutor que lliga a la força la Taylor Swift amb Pedro Sánchez, que la Taylor Swift no sap ni qui és el Pedro Sánchez.
19: Bueno, todo llegará.
6: La nota del Matina Codina d'avui és...
0: Va, digo.
6: Avui és un 8.
2: Hòstia! El huesastro!
0: Diablo!
2: Vas dir que quan arribéssim al 8 portaves cridant.
0: Uf, jo tinc l'estómac buit, per això és hora d'anar-lo a omplir. Tot esmorzant i agafant energia pel programa de demà, que ja serà dimecres, dia 7 d'octubre. Però de moment tanquem aquest, si us sembla. Gràcies per la feina que heu fet tots. Gràcies a l'Lillo.
20: Ha estat un plaer, de veritat.
0: Gràcies a Sergi Ferrer.
1: Un honor.
0: La Mar Puga està entrevistant l'Edu Soto.
1: No, l'Edu Soto no. El David Fernández. A la tele amb l'Edu Soto.
0: Ah, David Fernández. Home, sí. No us confoneu una mica, aquests dos?
1: O sigui, en persona no, amb el nom tampoc.
0: Sí. Ah, va. Perfecte. Gràcies, Xavi Cazorla.
3: Adiós.
0: I també gràcies a l'Arnau Mulet, que sempre entra abans de les 7, a la Mònica Bosart, al Xavi Pardo, i també a l'Alicia Janssen, que és la nostra estudiant de pràctiques. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Demà a les 6, més i millor. Bon dia i bona hora. Adéu-siau. Adéu.
4: Matina Cool.

Doncs aquí tenim aquesta grandíssima proposta de Tame Impala que es diu Loser. Una cançó que, per cert, el cantant, l'escriptor d'aquest tema, va dir que l'havia escrit per Beyoncé. Finalment no va poder ser, però escolta'm, aquí el tenim. La teva música amb Arnau Mulet. En fi, va, que arrenquem una hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Ens hi posem després del Matina Codina. Seguim repartint èxits, repartint ritme i acompanyant, evidentment, amb la bona música d'aquesta casa. De seguida, Ariana Grande amb Z, una cançó ben potent que es diu Break Free. Abans, Megan Trainor.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Recordes el teu primer Corsa?
3: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
2: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
4: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions del dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
6: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
9: I pot ser tot això sent professional.
8: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
0: RAC 105.
1: La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el

Déu-n'hi-do, no? Bibi Rexha, que ha versionat aquesta grandíssima cançó de Fightless. De fet, l'original es deia Insomnia, l'han titulat en aquesta ocasió New Religion, mare meva. Li han deixat l'essència aquella tan potent, tan contundent, que hem ballat 50.000 vegades a la pista de ball i que, escolta'm, encara ens transporta, no?, una mica aquells moments d'eufòria. La veritat és que és un gran tema. Està triomfant a tot el món i també, evidentment, aquí a RAC 105 a través de la teva música. Va, que anem ja de cap, cap a 11:45 del matí d'aquest dimarts, dia 6 d'octubre, i ara és el moment d'Ed Sheeran amb Justin Bieber. Una cançó també icònica. La cantaven fa una bona pila d'anys, es diu I Don't Care.

Doncs aquí tenim a Cat C amb aquesta cançó que es diu Animal, sonant també aquí a RAC 105. Atenció, perquè la cursa de RAC1 es corre a Platja d'Aro. Sumeu-vos a l'onzena edició de la cursa aquest any a la Costa Brava, el diumenge dia 18 d'octubre. Veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres i passeu un dia d'esport, ràdio i moltes sorpreses. Com sempre, ràdio en directe amb el Via Lliure i Xavi Bundó i un munt de cares conegudes de RAC1, Jordi Basté, Toni Clapés, Anna Ballonés, els Saloners, Aleix Pariser, Edu de Valle, Jaume Molló, els Muppets i molt més, ja ho saps. Inscriu-te, va, a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Tip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. No t'ho perdis, va.

0: REC 105 Barcelona. El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre als Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Per trobar bona música...
3: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
4: Tisela Ocarti.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
7: Família de RAC 105.
8: Som els Catarres.
9: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
10: Som els Tiets.
11: Sóc el Migui Núñez.
12: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
13: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
14: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
15: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
16: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
17: No, no cal creuar mig món.
18: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
19: Un petó i una abraçada, família.
20: Un petonet de part de tots cinc.
2: Això és RAC 105.
20: Un besinho.
2: A RAC 105.
18: Merci, besito.
2: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.
21: Bon dia, RAC.

Mira, diu que ha sigut això un amor a primera vista, el que popularment es diu un fletxazo, no? Àlex Borren, que explica com es va enamorar de la seva dona, bàsicament, en aquesta cançó que es diu Fever Dream, que jo al principi pensava que parlava d'aquelles al·lucinacions que tens quan tens una mica de febre, cosa que m'ha passat fa poc. No les al·lucinacions, no hem arribat a aquest nivell, però una bona febrada sí que l'hem tingut. I crec que no sóc l'únic, perquè a mig Catalunya em consta que està en aquests moments moquejant i també amb algunes dècimes de febre. En fi, ànims a tots, eh? Va, que es superarà tot. Clar que sí, home. Ai, el fred. Arribar a la tardor per, doncs, portar-nos els virus, què vols que et digui? Ara els tiets!

Mira, et dic una cosa. Aquesta cançó ho està patant molt fort ara mateix. La de Jamaican Bam Bam, de Ugel, el francès, que molta gent li diu la de Salami Pan, no? Doncs bé, a mi em recorda molt a una altra cançó que va fer un DJ i productor català, l'Albert Nip, que es deia Atún Com Pan, Atún Com Pan. No sé si la coneixes o no, però mira, et recomano que la vagis a buscar, que l'escoltis, perquè segur que una retirada li notes. En fi, va, que continuem avançant en direcció a les 12 i atenció perquè ara ens arriba, mira, parlant de catalans, l'Ivan Herzog, amb aquesta que ens ha encantat a tots i que es diu Des de lluny. Per cert, de l'Ivan Herzog, tenim molt contingut seu al nostre Instagram, @rac105. Busca'n. Veuràs entrevistes, veuràs fins i tot cançons en directe que ens va tocar l'altre dia al Confidencial.

0: aquest snap. La teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
5: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
6: Bona nit!
7: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
8: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
7: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
8: Amb el suport del Departament de Cultura.
9: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
10: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.

Vine a la Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. Drac 105, emissora oficial.

Me acuerdo de ti. Déu-n'hi-do, eh, el Nil Moliner. Com la toca. Amb aquesta cançó se'ns ha posat a tota la butxaca i ens ha posat a tots els pèls de punta. Que bé que ho fa el de Sant Feliu de Llobregat, que està, en fi, sonant per tot el món, pràcticament. La teva música amb Arnau Mulet. Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més, eh? Passen 5 de les 12 del migdia, aquí estem. Com sempre, bona música, bon rotllo. Si és que ets al lloc correctíssim, ets a RAC 105, per tant, ni se t'acudeixi tocar el dial, home. I ara arriba Katy Perry explicant-nos què va fer divendres passat. Jo li diria, Katy, tens una edat, comença a frenar, comença a calmar-te, perquè això no ho pots aguantar gaires divendres més, eh?

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
5: Peugeot.
6: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
9: Carglass canvia, Carglass repara.
10: Aquest mes, el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros, ara per 89. Amb enviament gratuït i 2 copes de vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
11: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les 15enes jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
12: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la 40ª Diada de l'Arcejat.
11: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
12: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
11: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
13: Escoltes tots els èxits de la música.
14: La casa dels teus artistes.

No em diguis que no s'enganxa aquesta cançó d'Anotar, no? Es diu Talk to You i és una de les cançons de música electrònica més virals del moment. Està sonant per tot arreu. Aquí a RAC 105 doncs, també ens ha agradat, per això te la proporcionem, per això te la proposem aquí a la teva música. Va, que anem ja superant el punt d'un quart, d'una. Ens situem ara mateix al novembre de l'any 2023. Concretament a les 3 de la matinada, perquè diu que va ser aquella hora quan Chris Martin, que estaven en aquell moment amb la seva banda a Taiwan, se li va començar a acudir aquesta cançó, que li va aparèixer pràcticament sencera al cap. Es diu We Pray, parla una mica doncs, dels conflictes, de les guerres, de les ganes de pau que té absolutament tothom, no? En fi, un desig de pau. I això es diu així, We Pray.

0: Déu-n'hi-do, els Catarres han fet molt mal amb aquesta cançó que es diu Diumenge sense drama i que vam poder gaudir a la Mercè de Rack Sensi. La veritat, va ser una festa brutal. En fi, un dels grups del moment i que porten molts anys al peu del canó. Ens agrada que segueixin en plena forma tal com estan i que ens segueixin regalant cançons com aquesta, clar que sí. Aquí al davant,
1: tots els dies que vindran.
0: Bé, atenció, pareu bé l'orella perquè això us interessa. Sí, sí, Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar, perquè si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues, atenció, un 40% menys garantit. I amb les mateixes cobertures. Però és que això no és tot, eh? Només per calcular el preu de l'assegurança entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. T'ho pots creure? Truca'ls, va. O entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe.
2: La teva música
3: amb Arnau Molet.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Ei, sí, sí, però... Les nostres veus, ja les coneixes.
4: Vols dir, Ernest?
5: Sí, home, jo diria que sí.
4: Però aquestes alçades encara no ens poses cara.
6: Ah, que encara no ens segueixes.
0: @Rec105. Actualitat musical, entrevistes, gags, premis i el dia a dia dels nostres locutors.
5: A veure, que diu la Mar Puga que va molt guapa. I
7: valorin, que opinin, digues tu si vaig guapa o no.
8: Gràcies, senyora nena, estàs guapíssima, alegria, brava, carinya.
0: I tot això amb un sol clic. @Rec105. Segueix-nos a Instagram.

Déu-n'hi-do, eh? Classicot en majúscules, concretament de l'any 2009, de David Guetta, amb Kid Cudi i amb aquesta que es diu Memories. Una curiositat d'aquesta cançó és que David Guetta estava viatjant amb avió cap a Los Angeles perquè allà havia de gravar una espècie de cameo del videoclip de Black Eyed Peas. D'una cançó famosíssima de Black Eyed Peas que també compartia amb Kid Cudi. A l'avió va estar composant aquesta cançó. Quan va arribar allà li va ensenyar a Kid Cudi i li va dir, què, vols col·laborar amb això o no? Evidentment ell va acceptar. La resta és història de la música electrònica i de la música en general. Ara, Artemas, I Like The Way You Kiss Me.

0: Mira, el van conèixer amb una chimichanga. Després va venir per dir-nos que no, que en català no es diu pistatxo, que es diu festuc. I ara ens diu que porta unes Nike que llueixen nice perquè el tio va fatxenda. És en Marcos amb K, sempre enèrgic, sempre positiu, sempre amb aquest bon rotllo. I aquí a RAC 105, evidentment, havíem d'apostar per ell. És que sona molt bé. Ens fa moure. Clar que sí.
1: RAC 105. La teva música.
0: Va, continuem avançant en direcció a la una al migdia. I ara, atenció, perquè arriba Ginestar amb Nil Moliner. Quina unió de luxe, quina cançó més brillant. Amb qui estaràs?

0: música.
1: RAC 105.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
3: Mm-hmm.
2: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què?
4: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
5: Citroën.
4: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
6: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
7: Marta, anirem a buscar.
8: Gorra Neta presenta Marta. Una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
7: No sé com va el Google Maps, sí.
8: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
9: Amb el suport del Departament de Cultura.
10: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
11: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
10: Us hi esperem.
12: Mira, ja ve, recta final.
13: Mare de Déu.
10: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
14: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
15: Un autèntic bochorno.
11: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
10: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
11: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Matina Codina Best Moments.
17: Es tradueixen sobretot aquests aiguats en un caos avui a Rodalies, amb incidències a gairebé totes les línies. L'única línia que funciona bé, correctament, sense talls, és la R2 Sud. La resta...
18: Digue com si fossis un informador de la Renfe.
19: Si és de la Renfe, has de fer.
18: Ah. Un segon.
20: Ha tomat dos coses que no te formen perquè sí, perquè no venia de la sort.
21: Olé!
18: Molt bé, Pablo, tio!
21: No s'ha entès res.
17: Seria això, no?
18: No cal entendre res, no cal entendre res, no va res.
16: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: La teva música.

0: Dic una cosa, en aquesta part no sé exactament què diu i diria que ni Ultranater té clar exactament què diu aquí, eh? Al costat d'Ugel han fet aquest Moving into the Sun. Uau.
1: La teva música.
2: En Bernau Moret.
0: Zona d'escàndol ens anima, ens fa trempar i per això l'hem utilitzat per arrencar aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Molet. En passen 3 de la 1 del migdia. Aquí estem, eh? Acompanyat, com sempre, amb bona música, bon rotllo, bon ritme. I atenció, perquè no deixem aquest estil musical, no deixem la música electrònica. Perquè continuem posant-hi ritme. En aquest dimarts, en aquest cas, eh? Amb una cançó que es diu Friday, sí. Perquè, en fi, qualsevol dia és bo per gaudir, qualsevol dia és bo per celebrar. I és exactament el que farem amb aquesta cançó de ritme.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Marta, vine'm a buscar.
4: Gorra Neta presenta Marta. Una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
3: No sé com va el Google Maps, sí.
4: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
5: Amb el suport del Departament de Cultura.
6: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
7: Doncs tant com vulgui bussejar.
6: Genial. I quant d'oxigen queda?
7: El que vulgui, també.
6: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
7: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
6: I quants de cetacis?
7: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
8: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
11: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
10: Us hi esperem.
12: Mira, ja ve, recta final.
13: Mare de Déu.
10: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
14: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
15: Un autèntic bochorno.
11: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
10: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
11: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: RAC 105. La teva música.
16: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: Aquest és el so.
16: Aquest és el so.

Clar, la cançó té uns quants anys, eh? De fet, és del 1978. Això sí, una versió actualitzada, xapa pintura i a rodar. Aquesta del 2023 de Cyril, que es diu Estan Balinint i que, en fi, va quallar moltíssim també en el seu moment. Tant que encara segueix sonant amb força aquí a RAC 105, clar que sí. I superant el punt d'un quart de dues, aquí estem acompanyant-te, fent-te costat, amb la bona música que caracteritza, doncs, aquesta emissora. I ara és el moment d'una unió de luxe que potser jo no m'esperava, però sembla que aquí hi ha feeling, eh? Karol G, Bruno Mars.

veure, cançó arxiconeguda aquesta, no? Maskinada. Una cançó del 2006, va ser la banda sonora del Mundial d'Alemanya d'aquell any i, en fi, es relaciona directament amb el futbol de totes les èpoques. A mi no sé per què em ve el cap Ronaldinho amb aquesta cançó. He de dir que també es va utilitzar i en un anunci, no?, d'una marca molt coneguda, de Nike, ja t'ho dic, ja està, home. A vegades, per no dir les marques, fem unes peripècies que no són ni normals. Tampoc passa res, no? Vull dir, tots sabem de què estem parlant. Va, camí a 2:15 del migdia, ara Teddy Swims amb Mr. No It All. Ara és quan rebo un missatge d'algú que em diu, marques no, eh?

0: Rec 105 Barcelona.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros, ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
3: Ei, ei, ei, RAC 105!
4: Hola, RAC 105!
5: Ostres, m'encanteu, sou una passada.
6: Ho foteu molt bé.
7: Sou collonuts.
4: Sort en tinc, RAC

Uau, que bona que és aquesta, eh? Es diu En Brou i la cançó es diu De Colors. Amb un missatge molt potent que diu jo pensava que volies moltes coses, pensava doncs que no t'ho podia donar tot el que demanaves i realment aquesta relació hagués triomfat si jo t'hagués donat només flors de colors. Era realment el que necessitava l'altra persona. Ai, sí, una de les cançons importants pel que fa a la música en català i que cal tenir-los molt en compte i seguir-los de prop, que és el que farem aquí a RAC 105. Va, continuem avançant i ho fem ara mateix amb aquesta cançó que la veu és de Rei, que ara és molt coneguda a nivell internacional, però aquí començava pràcticament el món de la música i ho feia al costat de Jack Jones amb un tema que es va viralitzar també molt, You Don't Know Me.

Déu-n'hi-do, ja ha quedat molt bé aquesta nova versió d'un tema clàssic de Sopa de Cabra que signen ni més ni menys que Su, Mon DJ, evidentment també Gerard Quintana i Sopa de Cabra al capdavant. D'aquest camí, somnis i promeses. Cançó, mira, amb la que jo vaig tocar en el 2. Salutacions a l'Arnau Molet. Ha estat un plaer enorme acompanyar-te en aquest matí de dimarts. Demà més, ja ho saps. Després del Matina Codina, això no para, no s'atura, seguim repartint èxits. De fet, està escalfant a la banda ja el Buscarons, amb les millors cançons, que de seguida s'hi posa. Abans encara tindrem temps d'escoltar Tame Impala amb Dràcula o Justin Timberlake amb Can't Stop the Feeling. Fins demà.

0: música.
1: RAC 105.
2: Bonalé, sempre bonalé. Vesteix una camisa que va superbé.
3: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
4: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
3: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
4: Amb el suport del Departament de Cultura.
5: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: Descobreix la cuina de proximitat.

0: Gastronomía y tradición en plena Reserva de la Biosfera.
1: Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera.
0: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
3: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
4: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
3: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
4: Apa.
3: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
5: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Matina Codina Best Moments.
7: Pedro Sánchez Pérez Castejón neix a Madrid el 29 de febrer de 1972. Va néixer d'una camada de gossos a un barri de Madrid i de seguida la protectora el va donar a la família Sánchez Castejón. Des de ben petit, els seus pares van inculcar-li els valors socialistes, cosa que va costar-li molts càstigs a l'escola per mentider. El Pedro, com tants altres líders socialistes, va desenvolupar una al·lèrgia de ben jove a treballar a l'empresa privada i va iniciar així la seva ingesta diària de mamella pública sent, amb 26 anys, assessor al Parlament Europeu.
8: Home.
7: Després a la ONU. Després delegat. Després regidor de l'Ajuntament de Madrid. I finalment no va poder estirar més el xiclet i va haver de treballar uns anys de professor d'universitat. El 2014, Sánchez va ensopegar mentre corria pel Parc del Retiro.
8: Ostres.
7: Amb tan mala sort que va aterrar a sobre d'unes flors silvestres i una d'elles se li va ficar al cul.
6: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: vegades ja cal destrossar-ho tot, torna a començar des del principi per recompondre.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons.
0: The End of Beginning, aquesta és la cançó popularíssima d'aquest 2026 de Joe, gran artista, que sona a les 2 i 3 minuts d'aquest dimarts, és 6 d'octubre. Què tal, un dia més? A dinar plegats amb la música de Rock 105, et parla l'Albert Buscarons. Hola. I com sempre, tindrem de tot i per tothom. De seguida, un dels grans hits en català del Nil Moliner sona ara, tot just després d'aquesta, una de les importants, els Imagine Dragons. Alegria continguda en aquesta que es diu On Top of the World. Benvinguts.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
1: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
0: Amb el suport del Departament de Cultura. Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
3: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
0: RAC
4: 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
5: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
4: Us hi esperem.
6: Mira, ja ve, recta final.
7: Mola de Déu.
4: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
8: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
9: Un autèntic bochorno.
5: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
4: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
0: RAC1. Tots som un milió.
5: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: RAC 105 Barcelona.
0: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Càndido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
10: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
11: Bon dia, Rocinci.
12: Sou una passada.
13: Vull dir, m'encanteu. A partir del divendres al vespre...
14: I... els remembers que poseu.
11: Vull escoltar-vos cada matí.
15: Tots els presentadors, els locutors...
16: Sou els millors.
17: Tots, m'encanta.
13: Seguiu així.
15: M'agrada molt.

Aquesta és una altra de les cançons amb les que Aitana continua triomfant arreu. Conexión Psíquica, una altra de les que formen part del seu últim treball, El Cuarto Azul. I a aquestes hores, que ve de gust ja a buscar algun postre interessant, si ets fan de la xocolata, això t'interessa. I és que Xocolates Torres et presenta el seu espai Shop and Show, on gaudiràs d'una experiència immersiva 360 per conèixer l'origen del cacau, el procés d'elaboració de la xocolata i la seva història centenària. I el millor de tot, l'experiència és gratuïta per tots els particulars. Vine a Cornellà del Terri, a Girona, a conèixer les seves rajoles, xocolatines, cremes, xocolata desfeta i productes exclusius que no trobaràs als supermercats. Reserva la teva plaça a chocolatestorres.com/visítanos.

DJ i Goja. Aquesta és la seva cançó original, la que s'hi ha pujat la col·laboració de Jason Derulo, Mi Chico. Ha sonat intensament aquest estiu i encara té corda per estona en aquesta tardor, que ara sí que sembla que es comença a notar, eh? A punt dos quarts de tres, i aquests són Timbaland i Katy Perry.

una cançó i la vida resolta. Això també li ha passat a Benson Boone. Tot i que el tio continua en marxa i ha moltes ganes de seguir triomfant, gires mundials i tot plegat. Però esperem música nova i tan exitosa com aquest Beautiful Things. Va, que seguim. Ara mateix ja estem de Miley, que ja s'ha tret el Cyrus de cognom i ha publicat nou àlbum amb nova sonoritat. Aquí la tens, més electrònica que mai a Bass Persuades.

altra d'aquelles cançons que han marcat la diferència en el món del pop a les últimes dècades, és la primera que van editar One Direction, What Makes You Beautiful. Amb ells arribem a només 5 per l'hora en punt. Busquem ja a les 3 de la tarda d'aquest dimarts, de seguida amb Sutherland i la seva cantadíssima Tututuru. Però abans, deixa'm posar-te l'artista que omplirà 4 cops el Palau Sant Jordi el mes de maig del 27, Olivia Rodrigo. All right.

0: Aquesta és la cançó d'Anora, aquest projecte dedicat i enfocat a la música dance i house, que ens fa la vida una mica més agradable, eh? Quan entra a qualsevol d'aquestes cançons, ho celebrem i tant que sí. 3 i 4.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons.
0: Doncs aquí estem, un dia més d'aquest inici de tardor meteorològicament molt, molt complicat i molt compromès en moltes zones. Aquí acompanyant-te sempre amb la música, si és que ho necessites, perquè la música és vida. I aquí RAC 105 seguim més vius que mai. Salutacions a l'Albert Buscarons de seguida. Fes una Risk It All, que és l'últim número de Bruno Mars. Abans, la potència del High Hopes de Panic at the Disco.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Càndido Conde Pompido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
2: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
5: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
0: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
7: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
8: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
7: Us hi esperem.
9: Mira, ja ve, recta final.
10: Mare de Déu.
7: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
11: Més que Catalunya, més que la cursa de RAC.
12: Un autèntic bochorno.
8: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
7: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
8: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: RAC 105 Barcelona. El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre als Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.

altres artistes que ahir mateix es confirmava com una de les caps de cartell del proper Primavera Sound 2027. A principis de l'estiu de l'any vinent, la Doughty al Parc del Fòrum de Barcelona, aquest Anxiety i unes quantes més. I ara, Ugel, una de les sensacions de la temporada gràcies a aquest Jamaican.

gaudint i vivint de la música electrònica el duet de Nova York Chainsmokers. Aquesta és la seva col·laboració amb Halsey. Tremenda cançó que es diu Closer, que sempre és un plaer retrobar-nos amb ella, per aquí quan em paregui. I ara, tornant a l'actualitat, ens espera nova cançó de Tame Impala després de l'èxit brutal de Dràcula. Ara tornen amb aquest Loser.

exparelles de Taylor Swift damnificades a les lletres de les seves cançons. We are never ever getting back together. La que ha sonat tot just abans. És una cançó que ha tingut molta fortuna aquest estiu. Bona decisió la d'incloure del disc. Joan Dausà fent cas a la seva filla petita, la gran que ja tenia cançó. Ara era el torn de la Julieta. El seu duet amb Mama Duixa.

de Cat's Eye, una composició de Chiran que es diu Animal i que està triomfant per allà on passa. Moltes ganes d'oques. Després de l'ajornament del que havia de ser el primer concert ahir a la nit, tot comença demà. Seran 4 concerts seguits. Està guai, no? De dimecres fins dissabte, el comiat de la banda osonenca a l'Estadi Olímpic davant de 220.000 persones amb hits com aquest.

0: És una autèntica superestrella i ho demostra amb cada pas que fa la seva trajectòria, i tant que sí.
1: La teva música
2: amb Albert Buscador.
0: Aitana, acompanyant-nos en aquest inici de nova hora. És dimarts 6 d'octubre, són les 4 i 3 minuts. Què tal? Salutacions, et parla l'Albert Buscarons. Amb temps i ganes de seguir escoltant números 1, com, mira, de seguida et proposo. Un dels primers de Megan Trainor, Major Luke. Abans, Miley Cyrus, parlant de la fi del món, que jo també diria que és a propet, eh?

si no eres creient, segurament amb aquesta ja et comences a pensar una mica més això de pregar el teu Déu de la música, deessa en aquest cas. Bebe Rexha sona New Religion, la seva cançó, que ens ho deixa a punt per escoltar un altre dels hits de Pitbull que sonarà el 6 de novembre al Sant Jordi, el Fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

dels Catarres, una de les cançons que més protagonisme ha tingut aquests últims mesos i que van coronar cantant-la al concert de la Mercè de Reaction 5 el dia 25 de setembre. I així seguim avançant, segona tarda d'aquesta setmana, ara amb Don't You Worry Child, la potència de Swedish House Mafia.

0: torn.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el so...
0: RAC.

ben seu, aquest clàssic de les pistes, el mític Dragostea d'Inté i David Guetta, reciclant una vegada més un gran èxit, I Don't Wanna Wait, en aquest dimarts tarda que encara dona molt més a si. Aquesta és la teva ràdio, ben connectat i connectada a Reaction 5. Així m'agrada. Per què? Doncs perquè et portem números 1 com aquest Mr. Know It All de Teddy Swims.

Aquesta és la Vico amb la cançó que la va fer popularíssima. Continua cantant moltíssim aquesta cançó, en dono fe, eh? I a 9 minuts per les 5, arriba el Ja Tardes d'aquest dimarts. Salutacions a l'Albert Buscarons, jo et deixo amb la companyia d'aquests nous artistes que es diuen Mai Halis. Quan arriba gent jove amb energia, poder i ganes de menjar-se al món, doncs només ens queda cobrir-nos la porta. Debuten amb Ballo sense tu.

0: Ep, tu! Sí, ja tardes!
1: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
0: Aquí comença... Ja tardes!
2: Ja tardes!
1: L'After Work de Rec 105 amb l'Enric Font.
0: Ja tardes amb l'Enric... Perdó,
3: Avui plou.
4: Calla!

0: oi, oi, oi. És una d'aquelles que enamoren, eh? Sí. Oi, oi, oi. Amb aquesta bona proposta de Karol G al costat de Bruno Mars, eh? Amb estil. Comencem nova hora i nova edició d'aquest programa al Getarda, sí, ole! Hem tornat! Sí, ole, ole! Ai, mare. És que ahir... un dia passat per aigua, eh? Sí. Vaig haver d'anar amb Zodiac. És una cosa... I clar, què ha passat? Que m'he encostipat, saps què vull dir? Sí. Així estic tot el dia, eh? En fi, va, salutacions a l'Enric Font. Hola a tots, eh? Hello.
1: Hola, què passa?
0: Gràcies. Va, a partir d'ara i fins a les 9, ja saps, una nova edició d'aquest programa, el Getardes.
2: Enric Font, home, que mola mogollons.
0: Sí!
2: Enric Font, que mola mogollons.
0: Ole tu.
2: Getardes, quin bon racó.
0: Com mola, eh?
2: Hola!
0: Per cert, que volem donar la benvinguda a en Gerard Clarasó, que estarà amb nosaltres uns mesos. Nou estudiant en pràctiques, que el tenim per aquí. Ja l'anirem coneixent mica en mica, ja li anirem sentint la veu, això espero. Això mica en mica. Nosaltres, mira, de moment el tenim aquí al costat, ens farà companyia, i s'anirà empapant de coses, jo espero que aprenguis molt. Em fa que sí amb el cap, bueno. Esperem que aprengui. No sé si jo estic per ensenyar una mica, saps? Però bé, el que agafaràs poder ser un encostipat, jo ja t'aviso. En fi, sí, com sigui, ja saps que pots participar a través del WhatsApp, sí, sí. Va, que avui tenim un d'aquells concursos xulos. Sí. Va, de moment t'explico que de seguida obrirem tema del dia. Avui molt... compartirem moltes coses, avui. Això per una banda, per l'altra ja saps que tenim Rose Musical, Batalla de Cançons, i a més la versió del dia i tots els teus missatges, sí? Em pots explicar ja mateix què estàs fent al WhatsApp?
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Olé! Doncs sí, em pots explicar coses, eh? Si ahir vas arribar a la feina, aquestes coses. Jo no vaig arribar, eh? No. En fi, va, sí, com sigui, ens ho passarem bé. 4 horetes amb tu. Bona companyia, que és la teva. I bones cançons, com per exemple la que ens porta Mamaduixa. Va, arrenquem amb Que Chévere. Un fin de tono.

0: veure que chévere.
1: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
2: Amb l'Enric Font.
1: A RAC 105.
3: Si hi ha una festa vols triomfar,
4: claro,
3: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
1: Toma! I dona-li tonyina, tonyina, tonyina, i dale tonyina, tonyina, ja!

0: El públic a l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes.
3: Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
4: I tanto.
5: Recinte, no? A Rec 105.
6: Com fetes molt, Enric, clar que sí.

0: Impressionant, eh? Com sempre. Bona proposta de Nil Moliner amb aquesta Me acuerdo de ti. Va, arreu en 16 minuts que passen de les 5. Aquí estem al Jatardes.
1: Hola.
2: Hola.
0: Ai, ai, quin dia, tu. Quin dia. Almenys hem pogut arribar a la ràdio, que això ja és molt. Va, que anem amb el tema del dia. Anem de cara a barraca, perquè tenim moltes coses per repassar. I avui tenim concurs d'aquells xulos. Sí. Tanto perquè tenim concurs amb galetes birba. Oh. Amb un concepte molt clar, eh? Vagis on vagis, porta't una esbirba. Sí. Avui, mira, jugarem amb aquesta idea d'unes galetes et poden fer quedar bé a qualsevol lloc, eh? Sí, sí, sí. Per impressionar els sogres, o per demanar perdó, també, saps? O per ser el preferit de la iaia. Doncs avui, mira, al tanto perquè tenim assortiments a Camprodon i Llauna Reto de galetes birba. I és que vagis on vagis, porta una esbirba, clar que sí. Ja et dic, per tot, per fer un bon cafè, per... Sí. Per això avui al tanto el tema del dia és... Qui es mereix que li portis una esbirba? Eh, sí? Ei, no només fa... No només digues, ah, la meva xicota, o oh, la meva mare, o oh, la meva parella... No. No sé, pots pensar algun famós. Jo, per exemple, mira, penso en Rosalia. Eh, sí o no? Perquè segur que una esbirba li queda molt bé al cafè abans de fer un concert, eh? No ho sé, vull dir... O, no, home, David Bisbal... Sí, estaria bé, no? M'ho estic inventant, eh? Clar, després de tants anys dient allò... ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Doncs tu, lo primero de todo, una esbirba, home. Eh, sí o no? O jo què sé, vull dir... Home, Josep Montero... Toques grasses, ara que s'acomiaden tots. Va, abans del concert, una esbirba. També. O la Shakira. Que potser una esbirba són exactament el que necessita per començar una nova cançó. Ah, per inspirar-se. Doncs va, participa a través del WhatsApp. Explica'm qui creus que es mereix unes galetes birba i al tanto. Perquè avui tenim, doncs, aquests assortiments de galetes birba. Una cosa, bueno... Ja ho hem comentat, eh? Tenim, doncs, lots amb assortiments Camprodon i hi ha una retro, també, eh? Estan ben bones. Oh, les birba, que bones que estan! Mm. Doncs va, enviem un àudio.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Qui creus que es mereix unes bones galetes birba, eh? Que es mereix que li portis unes galetes birba. Ja saps, vagis on vagis, tu porta birba. Per cert, ja tenim missatges, comentaris per aquí, una cosa que no vegis. Mira, comentaris com aquest. Mira, hola!
4: Bon, hola, sóc la Nuri.
0: Hola,
4: mira,
0: Nuri.
4: No sé ni què preguntareu avui, ni de què direu, però bueno, jo necessitava parlar perquè tinc el dia una miqueta emprenyada. Emprenyada i nerviosa per coses i així.
0: Per
4: què? Però bueno, saps què he fet?
0: Què has fet?
4: Posa rat 5-5.
0: Ara!
4: Estic a la cuina fent llenties, que no sé com me sortiran, perquè no en tinc gaire idea, però bueno, jo...
0: Què dius?
4: Amb bona voluntat em sortien perfectes.
0: Oh, i tant!
4: Amb salsitxes de Vic i el que pugui. Vinga.
0: Sí, senyor.
4: Bueno...
0: Ànims.
4: M'ha anat bé parlar, veus?
0: Veus?
4: I escoltau-vos encara més.
0: Ara!
4: Toqueu el que vulgueu, canteu el que vulgueu i parleu del que vulgueu. Que a mi tot em va bé.
0: Molt bé. Doncs vinga. Ànims, ànims. Per això estem nosaltres, eh? Per animar la troca, una mica. Però 608-71-741 a punt a tocar aquestes galetes birba, que mira, poder encara t'animaran més. Va, qui es mereix que li portis a unes galetes birba? Doncs de seguida repassem aquests missatges. Ara, per això, aquí tenim per aquí és Carl i Rey Jepsen, que ens porta ja un clàssic.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
4: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
5: Carglass canvia. Carglass repara.
6: Marta, anirem a buscar.
7: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
8: No sé com va el Google Maps, sí.
7: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
9: Amb el suport del Departament de Cultura.
10: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers Rec 105.
11: Ja tardes!
12: Amb l'Enric Font.
13: Mola, mogollón.
14: Però això què és?
15: Ai, no ho sé.
14: Comencem forts.
16: Està rient.
17: No, no.
18: Madre mía.

0: És que m'enganxa, m'enganxa. La bona proposta de l'Aitana, una altra d'aquestes que ens porta la de Sant Climent. Conexions psíquiques. És que ja té això. Les seves cançons ja tenen això, que connecten, connecten amb nosaltres. I s'enganxen, s'enquisten i la vas cantant. No, no té més. Vinga, re, uns 3 minuts i arribarem a 2:15. Aquí el Getarda. Ole tu, eh? Ole tu!
1: Hola, Enric!
0: Hola! Va, recorda que avui sortegem uns lots de galetes birba d'aquelles ben bones. Oh, i aquelles tradicionals, típiques, de casa. Oh, que bones! I simplement, doncs, avui busquem amb qui... Bé, qui es mereix que li portis unes birba? Allà vagis on vagis, porta-les. Porta unes birba, que quedaràs bé. I per això preguntem, doncs, qui se les mereix. Va, explica-m'ho.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, respostes originals, divertides, perquè no... Aviam per aquí, mira, hola.
3: Bona tarda, Enric Font. Hola. Qui es mereix que li portin unes birba ets tu, home. Com? Treballes més hores que, vamos.
0: Sí.
3: I com diuen a Camprodon, birba Raxen 5 i birba l'Enric Font.
0: Oh!
3: Vinga, vagi bé.
0: No em feu la rosca, home, no em feu la... Que es nota després, si us toca, Però gràcies. Mira, m'ha molat, Birba, birba. Birba Raxen 5. I saps què, més?
4: Visca Marata.
0: També, no, és birba Marata, En fi, anem amb més. Hola!
5: Bona tarda, Enric Font.
0: Hola.
5: Per mi, qui es mereix una esbirba és la Clara Pella.
0: Home!
5: Amb la música que fa, és meravella.
0: Oi, sí.
5: És emoció, és impressionant com connecta aquesta dona amb totes les emocions i com transmet.
0: Oh.
5: I si tens l'oportunitat d'anar a veure-la en directe, és un regal de la vida.
0: Ole!
5: Vinga, sí, que vagi molt bé.
0: Igualment.
5: Una abraçada.
0: Adéu, adéu. El Gerard ha dit que sí abans amb el cap. Diu, sí, totalment d'acord. Va, 608-7-7-4-1, tenim més.
6: Opa. Bona tarda, Enric.
0: Ai, bona tarda.
6: Doncs sé que has dit que no era gaire original,
0: ai,
6: tio, a la família i tal,
0: sí,
6: però jo els hi portaria als meus pares i a la meva germana.
0: Ai,
6: perquè
0: per
6: passàvem les tardors a Camprodon en un càmping i les galetes birba ens flipaven.
0: Ai.
6: I ara fa uns quants anyets que no mengem. Seria una bona excusa per disfrutar una tarda tots junts.
0: Ai, que bonic.
6: El programa.
0: Ai. Doncs sí, per què no, Recordant vells moments de tendresa amb la família, Està bé. M'agrada, va, més. És no parar avui, Mira, més, hola.
7: Bona tarda, Enric Font.
0: Sí.
7: Soc la Mary d'Esplugues i jo regalaria, si tingués pasta.
0: Epa.
7: Les galetes a tota aquella gent que es treu la mandra i el cansanci de sobre i va sobre el carrer per reivindicar pels seus drets.
0: Home! Doncs sí, per què no? Clar que sí. Aquella gent que... Doncs sí, agafa i treu l'esperit aquell reivindicatiu. Clar que sí, home. Va, 608-7-7-4-1. Tu també pots participar. Avui tenim uns quants lots de galetes birba que poden ser per tu. Va, explica'm de nou qui es mereix que li portis unes birba. Ara una estoneta més. De pas, també em pots demanar aquella cançó que ens animi una miqueta a la tarda. Ara, mira, els que tenim per aquí són els BTS. Es mereixen unes bones birba. Sí. Home, ja que han tornat, anem a recuperar una de les seves cançons mítiques, el seu Dynamite.

0: És la nova proposta dels Brou, una bona referència. Hem conegut aquí a Raxenxing, eh? Que és de color. A mi m'agrada.
1: Ui,
0: A tu també, no? Sí, clar. Va, 20 minuts i arribarem a les 6. Anem tardíssim, eh?
2: Vinga, Enric, que anem tard.
0: Ja. No és cap sorpresa. Anar tard en aquest programa. És que ens ve com en ell el dit, el nom. Ho he dit sempre. Va, anem-hi de cara, perquè és moment de començar la batalla de cançons d'avui.
3: El roast musical del Ja Tardes.
1: Round 1, fight!
0: Toma! Va, avui un roast musical molt especial. Clar, és que és una setmana que crec que passarà la història de la música catalana. Perquè els Oques Grasses comencen els seus concerts de comiat. Sí, a l'Estadi Olímpic. Clar, haurien d'haver començat ahir, però amb el temps que si d'allò... Ja saps que començaran demà, 4 dies seguits, eh? Demà fins dissabte, imagina't. Tot exaurit, tot d'allò... Però bé que s'acomiadaran davant de 220.000 persones, que es diu aviat, eh? I clar, si hi ha una cosa que Oques Grasses ens ha deixat durant més d'una dècada, són bones cançons. Per això avui hem volgut agafar 3 dels seus grans èxits, 3 cançons que acumulen milions i milions de reproduccions. Són les més reproduïdes, de fet, per les xarxes. I tu, com sempre, tries quina és la millor amb un àudio a través del WhatsApp. Així que ja saps, agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, anem a enfrontar-les. Anem amb l'opció número 1.
4: I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí.
0: D'aquelles boniques, d'aquelles tendres, d'aquelles que posen la pell de gallina. Una, de fet, de les cançons més escoltades de la banda, amb més de 30 milions de reproduccions a Spotify, per exemple.
4: Se marxa i mira de lluny.
0: Sort de tu. Ole! Què és la que més t'agrada? Doncs explica'm-ho amb un àudio al WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2. Pujant una mica més al ritme amb aquesta Elefants, un dels temes més estimats dels d'Osona. També moltes reproduccions. Una cançó que té aquell ADN d'Oques Grasses, eh? Sí. Elefants volant.
5: Jo només vull veure elefants volant.
0: Doncs si és la que més t'agrada, ja saps, també m'ho pots explicar amb un àudio. Va, i anem amb l'última, opció número 3.
4: I ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser, que tots hem...
0: Podríem dir que és una de les cançons més escoltades, si no la que més.
4: Recordo que tu vaig dir...
0: Dels Oques. Un himne d'aquells... Això sí que és de pell de gallina. Parla d'estimar, de compartir...
4: Que al final serà així.
0: I de tota aquella gent que fa que la vida valgui la pena. La gent que estimo.
4: Som la sort de seguir aquí.
0: Va, i ara et toca a tu, ja saps.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga,

0: REC 105 Barcelona.
1: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs ves a Mr. D.
1: És cert. Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
2: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
3: Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
4: Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Bona temperatura, entorn, gastronomia, diversió i Halloween, amb amics, família o els més petits.
3: Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
4: Entra, tria el teu càmping i fes la teva reserva directament a campingstarragona.com.
3: Càmpings Tarragona, l'únic camping destination.
1: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs ves a Mr. D.
1: És cert. Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
2: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
5: Compte amb el que toques, eh?
6: Que sigui el que hagi de ser.
7: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
5: Ostres, de cop som els 2.000.
6: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
5: Això és brutal.
6: Màxima potència.
5: Els 80.
6: I com has dit que es diu aquesta màquina?
5: El ritme de la nit, de RAC 105.
8: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
9: El ritme de la nit.
10: Només a RAC 105.
9: La teva música.
11: RAC 105.
12: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Vinga tots, cap a...

0: un, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
1: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Pones.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
4: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
5: Enric Font.
4: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: Your husband is coming.
1: ¡Hueva! És que m'agrada. M'agrada quan surt...
2: Your husband is coming.
1: M'encanta. El set de Ray, Where is my husband? El que ha d'estar buscant. El trobarà algun dia, ja. Va, uns 8 minuts i ja arribarem... Bé, menys de 8 minuts. Arribarem a les 6 d'aquest dimarts. Molts comentaris, molts missatges i moltes ganes d'aconseguir aquestes galetes birba. Avui tenim lots amb un bon assortiment Camprodon, i hi ha una retro de galetes birba. Ja saps, simplement m'has d'explicar, doncs, qui es mereix que li portis una birba. Ja saps, vagis on vagis, porta'm birba, porta birba. Quedaràs bé. 608-7-7-4-1 va, respostes originals, també. Gent que coneguem, perquè, clar... Ai, la meva tieta... No, doncs, home, saps què et vull dir, no? Sí, sí. Va, fot-li, fot-li.
3: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
1: Aviam per aquí, mira, hola.
4: Bona tarda, em dic Mònica. Hola. Estic aquí de baixa.
1: Oi!
4: Que m'han operat la setmana passada. Us què estic dius? Escoltant. Oh. I les galetes birba sí. Serien per vosaltres.
1: Oh! Oh!
4: Per fer-me passar una bona estona sí. Aquesta tarda de dimarts.
5: Oh. Ole!
4: Gràcies i sort a tothom.
1: Ai! I sort a tu també! Oh. I espero que et puguis recuperar aviat, eh? Clar que sí. Sempre ànims, energia positiva, forever and ever! Ai, mare. Quan nota que ahir no vaig fer programa, eh? Va, més per aquí, hola!
6: Bona tarda, Enric. Doncs mira, jo no estava pensant en cap famós, estava pensant en el porter de l'edifici de treball de Rambla Catalunya, el Toni, que és un supercrac, que m'ajuda en tot, em recepciona els paquets, sempre em fa quedar bé, vingui qui vingui, i mira, pensava que li encantarà una capsa de galetes birba mítiques. Així que res, avui entrarà al sorteig, aviam si tenim sort.
1: Aviam.
6: I rei, felicitats pel programa, per cert, la Montse de Masnou.
1: Molt bé, Montse, ai! Ai, ai, mira la Montse, quina bona persona que és, eh? Clar que sí, home, és que... Aviam, va més, hola!
7: Bona tarda, Enric Font. Pues jo crec que es mereix unes galetes birba, que estan molt bones.
1: Sí, molt, molt.
7: Pues soc jo mateixa, perquè, escolta, de casa meva soc la més fenomenal. Perquè tot el que més són nois, i per tant, soc jo que m'ho mereixo, vale?
1: Clar que sí!
7: Felicitats pel programa, vale. Un petó.
1: Doncs sí, per què no? Per què no? Aviam, va més.
8: Jo li portaria unes birba... Sí. El meu encarregat.
1: Epa!
8: Per fer-li molt, molt la pilota.
1: Oh!
8: A veure si em pugen el sou.
1: Sí, clar.
8: Vinga, una salutació.
1: Salutació. Ja podria saludar el teu encarregat, ja, de pas. Ja posats a fer la rosca, ja. Saluda'l per la ràdio, home. Aviam, va més... Si és que... Més per aquí,
9: hola. Hola, bona tarda.
1: Hola.
9: Jo els hi regalaria unes galetes birba a l'equip del Barça femení.
1: Epa!
9: Que l'altre dia els hi van fumar 7 al Real Madrid.
1: Sí.
9: Que tingueu molt bona tarda.
1: Sí, sí, sí. Toma, toma. Clàudia Pina, que ho va petar, també. Va marcar no sé quan. Doncs sí, sí, sí. 4, oi? 4. Sí, ja. Tela, tela, tu. Doncs sí, per què no? A totes elles, a totes. Anar regalant birba. Ara ens deixarem també poder el sou, amb birba, però... S'ho val, home, s'ho val. Va, tu també, participa i explica'm qui es mereix que li portis una birba. 608... 7-7-4-1. Déu-n'hi-do, anem canyeros avui, eh? Olé, olé, olé. Sí, ja, sí. Estic ja que no puedo, eh? Mira. Porto així tot el dia. Va, que t'has d'explicar coses interessants. A part de les birbes, clar, és que... Perquè per fi tens excusa per menjar alguna cosa especial aquesta nit. Sí, això és perquè els productes Special d'Aldi ara tenen premi. Pots guanyar la compra gratis a Aldi durant un any. Sí, com ho sents? Només has de trobar una de les targetes daurades que hi ha amagades dins els seus packs, així que ja tardes, ja saps. Passa per Aldi i tria el teu producte Special preferit. Més info a aldi.es.
3: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: És guapo i ben plantat.

0: És el treball de Madonna, que està de tornada, sí, sí, per la porta gran, que ha tornat, sí. En aquest cas, al costat de Sabrina Carpenter, amb aquest Bring Your Love. A mi m'agrada.
1: Me gusta.
0: Me gusta, me gusta. Bueno, que també m'agrada que participis, i més amb regalets com el d'avui. Avui tenim concurs dels xulos. Gràcies a Galetes Birba, toma! Ja saps, vagis on vagis, porta una esbirba, i per això avui busquem qui es mereix que li portis una esbirba, eh? Vinga, va.
2: 608-7171-41.
0: Aviam. Tenim missatges al tanto, eh? Com aquest, hola.
3: Hola, bon dia, hola, què tal? Soc en Miquel de Girona.
0: Hola.
3: Jo li portaria en els pallassos de la tele, perquè com cantaven aquella cançó de...
0: Ai.
3: Mi birba tiene galletas, galletas tiene mi birba.
0: Oh, oh.
3: Si no tuviera galletas, pues no sería una birba.
4: Ai, ai, ai, ai, ai.
3: O una barba, poder deia.
0: Sí.
3: Poder deia una barba,
0: sí,
3: no?
0: Poder,
3: no
0: poder.
3: És igual. Tu, va, felicitats pel programa, que s'ha encomanat això també, de felicitat,
0: sí?
3: Pel programa,
0: sí,
3: tu,
0: sí,
3: també,
0: mira.
3: No només en l'Ernest.
0: Exacte.
3: Que sou col·legues.
0: Sí, molt.
3: Vinga, va, merci, aviam si em toquen.
0: Aviam, aviam. Aviam si hi ha sort. Mi birba tiene galletas, eh?
5: Sí.
0: És la nova versió, eh?
5: Ah!
0: Sí, ai, ai, ai. Això, això mateix. Jo també crido. Ai, ai, ai, va, participa, explica'm, doncs, això, qui es mereix l'esbirba, aviam...
6: Ei, bona tarda.
0: Ei.
6: Doncs qui es mereix la caixa de galetes és l'Héctor Huguet.
0: Epa!
6: Perquè el paio, quan tu no hi ets,
0: sí,
6: tot
0: senyor.
6: I que trobem molt a faltar...
0: Sí, clar, clar.
6: Ho fot molt i molt bé i ens pot passar molt bones tardes.
0: I tant, totalment. El tio és el xico para todo, una mica, però... Un tio molt trempat, clar que sí. Aviam, va, més missatges. Hola!
7: Oh, me encanta un montón participar hoy en vuestra emisora. Precisamente,
0: ¿qué dius ara?
7: Ayer quedé con un amigo,
0: sí?
7: Y me regaló
0: ¿Qué?
7: A mí,
0: ¿Qué?
7: Nada menos
0: ¿Qué?
7: Que a mí,
0: ¿Qué?
7: Dos cajas de birba. Una de saladetas de Camprodón y la otra de queso manchego, también saladetas de Camprodón.
0: Ay, mira.
7: ¿Y por qué a mí?
0: ¿Por
7: pues
0: qué?
7: Porque, bueno, llevo mucho tiempo pasando mal, porque tengo un dolor crónico muy fuerte, muy fuerte.
0: Ánims,
7: y bueno, para todas las personas que, como yo, sufrimos de enfermedades invisibles y que estamos muy maltratados por todas las investigaciones y también por toda la gente en general, porque como no nos ve que estamos así, pues eso... Mientras tanto voy a comer mis galletas, birbas, saladetas, de aceitunas i de
0: que
7: queso manchego.
0: Ole.
7: Adiós, gracias.
0: Adéu, adéu, adéu. I bon profit, escolta. Doncs sí, veus? Tens bons amics, que et regalen coses bones com unes galetes birba. Clar. I avui, mira, les regalem nosaltres també, eh? Va, 608-7171-41, mira més, hola.
8: Hola, Enric Font, sóc l'Aran. Jo crec... que les birbes te les mereixes tu.
0: Què dius?
8: Perquè quan tinc un mal dia,
0: ai,
8: tu me l'alegres amb les teves cançons.
0: Ai, merda.
8: Adéu.
0: Ai, adéu. Pues, mira, em fa il·lusió que sigui així. Sí, sí. Que em feu la rosca, però ja m'agrada. Va, 608-7171, tu també participa. Explica'm, doncs, qui creus que es mereix que li portis unes bones birbes. I entraràs al sorteig, clar que sí. Va, i de pas també demanem aquella cançoneta que ens animi la tarda. Com podria ser, per exemple, aquesta. Anem a recuperar el so dels Coldplay. Amb això, tot un èxit. Adventure of a Lifetime. Va, fot-li. Oh, yeah.

0: Són les 5.
1: Són les 5.
2: Són les 5.
3: Són les 5.
4: Són les 5.
5: Són les 5.
6: Són les 5.
7: Són les 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
11: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
12: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: arrencar i et ve de gust escoltar una cançó?
1: Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
2: Cada dia de 5 a 9.
1: A Rec 5.
2: Amb l'Enric. Oh, oh, oh.

0: És Adela, que per cert estarà al Primavera Sound, crec, eh? Amb temes com aquest, Ain't in L.A., una altra de les que ens agrada. I, evidentment, mira, fem servir per anar avançant aquesta tarda, tu. Ole, tarda de dimarts. Sembla que serà passada per aigua de nou. Sí, però bé, sí. Ole, aigua, aigüeta, de la bona, eh, bona. Així estic encostipat. Va, uns 17 minuts que passen de les 6. Ja saps que avui estem regalant aquestes galetes, Birba. Bé, un lot de sortiment d'aquest de Camprodon, eh? I llaunes així retro, amb unes galetes bones. Ja saps, missatges, àudios a través del WhatsApp. Això en una estoneta repassarem. Però abans, ja saps que en aquest programa també fem seccions així xules, eh? Com per exemple aquesta.
1: La versió del dia al Ja Tardes.
0: Sí. Oi. Ja saps, aquesta secció on agafem temes mítics i descobrim totes les seves variants de diferents estils. Avui al tanto perquè per fer aquesta secció, la versió del dia, celebrem que hagués sigut l'aniversari de Bobby Farrell, home mític component dels Bonnie M, conegut també per aquells balls impossibles d'aquests. Sí. Aquest era ell, aquest. I per això, mira, recuperem un dels... És que l'heu de veure, eh? Sí. Feia uns balls i unes coses. Doncs va, per això recuperem un dels èxits més sonats de la història de la banda alemanya, que segur que coneixes.

Baker. Podríem descriure que és una cançó de festa disco, eh? Pistoles, purpurina, que no falti de res, tu. Pistoles, eh? Home, clar, va de Ma Baker, eh? En fi, doncs un èxit de fama mundial amb un munt de versions de tots els estils. I mira, volem destacar, per exemple, covers com el que van fer ben diferent els Milli Vanilli. Això era els 80, no? Sí. Sí, eren aquells que realment no cantaven ells. Eh? Els van enxampar, sí. Que a dia d'avui també passa, eh? Una mica, una mica. Però aquests els van enganxar, saps? Vull dir? Doncs mira, una versió una mica diferent, saps? Una mica. Té flow, això sí. Però mira, també hem trobat com un rotllo reggae electrònic dels 90. Ben curiós. Oita! Mira, som així de frics, eh? Una mica, sí, una mica. Va, i evidentment també tenim versions potents com aquesta Cop de Rock. Oita! I també no ens oblidem d'aquesta versió metal. Ojo! Oi, mare! Sembla un gos. Eh, sí o no? Mare meva, tu. Però mira, molta atenció a aquesta espècie de cúmbia en castellà.

0: Són els mariachis Banda R15, eh? Que sembla un robot d'aquests de Star Wars, una mica. Però bé, en fi. Ole! Però això sí, va, la versió del dia d'avui és aquesta, ben rítmica, de Moving Meister, al costat de Rubber People. Una versió molt ballable. Ole! Ole! Ole!
1: Ja tardes.

0: podries enviar la teva nota de veu.
1: Bona tarda, Enric.
2: Hola, Enric Font.
3: Bona tarda, ja tardes.
1: Enric, bona tarda.
4: Ja tardes, lo millor.
5: Ets molt molon, Enric Font.

0: La teva música.
1: RAC 105. Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
5: I pot ser tot això sent professional.
6: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
7: Citroën. Consulta Citroën.es.
8: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
9: Actualment no pots canviar d'emissora.
10: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
11: Quins seran els èxits del futur?
12: I'm Levirin.
13: Benson Blue. This is Dua Lipa.
14: This is Daniel Dyer.
8: La història continua. La teva música.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
8: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers RAC 105. Ja tardes.
17: Amb l'Enric Font.
18: A mi no m'agrada.
19: Castigat.
20: Yo quiero que se peleen.
21: Toma ya.
22: Ha muerto.
23: Ostres.

0: No t'espantis, eh? Aquí estem, liant-la.
1: Està com una cabra.
0: Evidentment. El so de Another, amb aquest Doll to You. Una d'aquelles que hem ballat molt i també l'hem escoltat aquí, a RAC 105. Va, re, un minutet que passen de dos quarts. És el moment perfecte per repassar com portem la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Va, foli! Home! Va, que avui aquesta batalla, aquest roast musical, és molt especial, ja que avui és una setmana d'aquelles intenses. Setmana que, bé, que els protagonistes són oques grasses, evidentment, home! Comencen els seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Seran 4 nits, demà fins al dissabte. Amb totes les entrades, evidentment, ja fa dies i setmanes i mesos que estan exaurides, tot i que van vendre fa uns dies pel tema de l'escenari, van vendre una, però... Però, en fi, que si hi ha una cosa que ens ha regalat Oques Grasses durant tots aquests anys són bones cançons d'aquelles que enamoren. I tu tries, com sempre, quina és la millor amb un àudio a través del WhatsApp. Ja saps, va, agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Vinga! Va, anem a repassar les opcions que hi ha avui. Anem amb la opció número 2. Com he dit, això? Número 1, sí.
3: I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem...
0: D'aquelles que toquen la fibra, eh? Que toquen, Una de les més estimades de la gent d'Osona. Una declaració d'amor en tota regla. Sort de tu. Què és la que més t'agrada? Doncs explica-m'ho amb un àudio al WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2. Potser seria una de les cançons més reconeixibles de la banda. Barreja festa, emoció i aquella manera tan d'oques d'explicar les coses, eh? Amb elefants, que és la que més et flipa. Doncs vinga, àudio. Oi, el WhatsApp. Així estic jo, que no puedo, eh? No puedo.
4: No puedo.
0: Ara. Va, anem amb l'última, opció número 3.
3: Van plorant els núvols grisos.
0: Si és que... És tendresa en estat pur. Una cançó que parla de les persones que tenim al costat i que s'han compartit. Aquesta cançó s'ha convertit en un autèntic himne dels Oques Grasses. La gent que estimo. Va, que ara et toca a tu, ja saps.
5: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
5: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga! Si només poguessis salvar una d'aquestes tres cançons perquè formés part de la banda sonora de la teva vida, doncs quina triaries? Quina és la teva preferida? Va, explica-m'ho. Mira, tenim missatges com aquest. Hola.
6: Hola, Enric Font, bona tarda.
0: Hola.
6: A veure, doncs a mi la que més m'agrada d'Oques Grasses és la cançó d'Elefants.
0: Oh.
6: Perquè la van posar a l'acomiadament, a l'escola de Mofi, a l'acomiadament de sisè, i se'm va posar la pell de gallina i vaig plorar tant que vamos, m'encanta. I cada vegada que l'escolto, alguna llagrimeta se m'escapa. Bona tarda.
0: Ai, bona tarda. Que xulo. Doncs vot per l'opció número 2. Mira, tenim més.
7: Hola, bona tarda.
8: Hola.
7: Bé, primer dir que jo aquest divendres no falto al concert d'Oques Grasses. Serà una despedida...
0: Comiat,
7: molt emotiva.
0: I tant.
7: Sens dubte, un dels millors grups catalans que han passat per casa.
0: Olé.
7: I jo voto per Elefants. Sens dubte, voto per Elefants i perquè sigui el nou himne de Catalunya,
0: sí,
7: a aquest nivell.
0: A aquest nivell, diu. Adéu, adéu. Se l'han dut al vent, jo crec. Doncs va, tu també pots votar la teva preferida, ja saps. Cap al final del programa, doncs, repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que... Ja saps que et toca...
5: Ja tardes.

0: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: RAC 105 estrena temporada. Eh? I de bo, ben segur que serà una passada.
3: Ui, sí.
2: La millor música de tot el món. La punxa l'Enric Font. Sí.

0: Goja. Mira, gran proposta que ha triomfat molt aquest estiu, a càrrec de Jason Derulo i també DJ Goja. Aquest que mencionen per aquí, DJ Goja. Mi chico. Mira, m'agrada. Chico. Ai. Vinga, va. Pràcticament en uns 17 minutets. Arribarem a les 7 de la tarda. Tenim missatges, comentaris i moltes galetes per compartir. Sí, galetes birba de les bones, bones. Va, recorda que avui busquem, doncs, qui es mereix que li portis una esbirba. Perquè vagis on vagis, has de portar una esbirba. Va, explica'm, 608-7141. Sisplau, que sigui gent que coneixem tots, algun famós, alguna cosa. Clar, respostes també originals, també. Aviam, què m'expliqueu? Mira, hola!
1: Hola, Enric, sóc en Javi, d'aquí de Sant Pol.
0: Hola!
1: Doncs les birbes li regalaria al meu avi.
0: Al meu avi? Que...

0: Ventiles casa teva, però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: Sempre estàs allà pendents dels altres i a tu no et pregunten mai res, doncs clar. Va, 608-7171-41. Qui es mereix que li portis una esbirba? Vinga, aviam, tenim més, oi? Que, mira, hola.
2: Enric Font. Doncs mira, jo crec que es mereixen una esbirba.
1: Qui?
2: Tota aquesta gent que està patint els efectes de les pluges d'aquest cap de setmana, per enviar-li molts ànims i molta força.
1: Ara.
2: Una abraçada.
1: Totalment d'acord, clar que sí. Tota la gent de Granollers i voltants, també. Terres de l'Ebre, evidentment. Vull dir que Déu-n'hi-do, eh? I al Maresme. També han enganxat una bona. Va, 608-7171-41. Tu també explica'm qui es mereix aquesta esbirba. Si és algun famós millor, així que els coneixem tots. Clar, és que molta gent m'està dient la meva tieta, eh? O sí, la meva àvia, pobra... Home, escolta'm, estan molt bé i segur que es mereixen això i més. Escolta, eh? 608-7171-41. Va, que anem a més. Moment de ballar al ritme dels Alcazar. Una història que té ja 25 anys, eh? Sí,

0: Rec 105 Barcelona.
1: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs vés a Mr. D.
1: És cert! Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
2: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
3: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també.

0: Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: Escoltes tots els èxits de la música.
3: Tots els èxits de la música.
2: RAC 105.
4: Ja tardes.
5: Ja tardes.
4: Amb l'Enric Font.
6: Hola, mogollón.
7: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: Ja tardes, envia la teva nota de veu.
1: Enric Font, guapeton, tu que ets un campeón.
2: Enric Font, molts mogollons.
3: Enric! Que ja tardes.
0: Enric Font, ets l'home orquestra de Catalunya. Eh? El timbaler del Bruc Modern. T'estimem.
4: Hello, Enric.
5: Ets un superman de la ràdio.
6: La festa i xarigola. L'Enric Font controla.
7: Enric Font. No, no, no, no, no. Enric Font. No, no, no, no, no, no.
8: Vamos ahí.
9: El ja tardes amb l'Enric Font.
10: Que mal és un mogollón.
11: Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh?
12: Em torno boja!

0: només passa al Jatardes.
1: Em fa molta il·lusió perquè és la primera visita d'aquesta temporada que tenim en el programa. D'un dels grans, que jo crec que és el tio que es lleva més d'hora del país, eh? Sí, o un d'ells. Ernest Codina!
2: Matías, no et fa tanta il·lusió.
1: Com que no?
2: Sí,
1: no,
2: tant, ens hem vist aquest estiu, que sí, sí. Vam veure junts l'eclipsi.
1: És veritat!
2: Que gairebé ens mengem la boca. Sí, sí, i ho vam fer. El vam mirar. És veritat que allà no era el 100%, sí. Sí, però veritat, estava anant cap al bolo, cap a l'actuació, sí, que devia anar amb RAC 105.
1: A Roses, no?
2: Sí,
1: no,
2: sí. I vam mirar directament al sol. Ah, no, sí. Pot fer.
1: No, això és prohibidíssim. No, però nosaltres és que som uns gamarussos.
2: Vam dir que maco, ja està, eh?
1: I el bo és que jo anava conduint.
2: Sí, sí. Estem vius de miracle, sí, per tant, sí, sí. Valoreu el que teniu ara mateix aquí a la ràdio.
0: Ja tardes.
3: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: És el gran treball de Tame Impala, que està, ho està petant amb temes com aquest Loser. Mira, alarma, alarma! Mira, espera! Ojo, ojo! Però quants mòbils hi ha aquí? És alert, és alert! Ja hi som pel tros, ja hi estem com l'altre dia. Parem-ho tot, parem-ho tot. Que clar, hi ha 50.000 mòbils en aquest estudi. És una bogeria, això. I m'ha passat en directe, sí, sí. Encara són algun? Ja no, no? Ah, bueno. En fi. Les coses del directe, que m'entens, Sí, sí. Què, també t'ha sonat a tu, En fi, va, que anem-hi de cara. No, després llegirem a l'SLM. Anem-hi de cara, que tenim molts missatges, molts comentaris i moltes ganes de que ens toquin aquestes galetes birra! Ja saps, vagis on vagis, porta unes birra, que sempre quedaràs bé. Home, clar que sí. Ole, ole, ole. I avui al tanto perquè pots aconseguir un lot amb assortiments de Camprodon i unes llaunes retro d'aquelles xules i, a més, unes galetes que, bueno, tan bones, Ui! Simplement m'has d'explicar, doncs, qui es mereix que li portis una esbirba. 6087-7141, mira, hola.
1: Hola, Enric Fons, som el Ferran.
2: Hola.
1: I el Tomi, que ens cridem. A veure, nosaltres pensem que unes birbes, per la notícia que hem escoltat avui...
2: I que perquè és famós el Yannick Sinner, el tenista italià, perquè com ha dit que fins, no juga fins 2017 perquè recuperi millor... Per
1: sí, uns quants mesos de baixa. Home! I llavors faria bona publicitat també
0: doncs
1: per elles.
0: Sí, doncs
1: vinga,
0: sí.
1: Gràcies pel programa.
2: Adéu,
0: doncs sí. De fet, ho ha anunciat avui, em sembla, això, Qui li agradi el tenis...
3: Soy loco por el tenis, me encanta.
0: Una notícia d'aquelles que et deixa una mica... una mica coix, ostres. Doncs res, que recuperi i es mereix aquesta esbirba, clar que sí. Va més, hola!
4: Bona tarda, sóc l'Anna de Vigues.
0: Hola.
4: Jo comportaria una caixa de galetes birba
0: sí?
4: amb el Miqui Núñez.
0: Què dius?
4: És un noi que no para, m'agrada molt i entre concerts, a Eufòria, a La Travessa,
0: ho fa tot.
4: Campanades,
0: fa tot.
4: No para, necessita no para. Energia per seguir.
0: Sí, senyora,
4: I si pots posar una cançó de les seves,
0: sí.
4: Genial.
0: Apa. És que ho fa tot, però tot, tot i tot.
5: Vull parar el temps que passi lent, fer-nos l'amor i anar veient que les coses...
0: El dia que aparegui aquí a casa, escolta, vinc a fer el dinar, saps? Ostres!
5: Vull perdre'm pel nord,
0: com ho fa tot,
5: amb el sud, cap girant al món.
0: I anirà per casa anar fent el dinar de tothom. Que gran, Miqui Núñez, sí senyor. Va, més 608-7-7-4-1, hola!
6: Hola, Enric Font.
0: Hola.
6: Felicitats pel programa, primer de tot.
0: Sí, merci.
6: A veure, l'esbirba.
0: Sí.
6: L'esbirba avui obligatòriament han de ser pels meus nens.
0: Ai.
6: Que són bessons i que demà en fan 11.
0: Oh.
6: Va, segueix amb el programa així que ens fas passar unes tardes molt divertides.
0: Ai,
6: una abraçada.
0: Ai, merci. Ai, doncs, escolta'm. Ja ens avancem i ja els felicitem, no?
7: Moltes felicitats!
0: Clar que sí, 11 anyets. Segura per partida doble, vinga. Està molt bé. Va, tu també, explica'm. Qui creus que es mereix que li portis una esbirba? Si el coneixem millor, clar. Algun famós, alguna cosa. 608-7-7-4-1, vinga. Per exemple, mira, l'Ernest Codina, no? S'ho mereix perquè s'ho lleva ben d'hora, com deia aquell. Vull dir que... En fi, va, nosaltres anem avançant, això sí, amb bones propostes com, per exemple, aquesta de l'Aitana, i una de les mítiques, i d'aquelles que també s'enganxen d'allò més, al costat de Sant Giovanni, que van crear això, Mariposas. Ei, ei, no.

0: dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja Tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diria l'Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric en Font.

0: Mira, com sembla que hagi de caure de nou un diluvi d'aquests universals, jo aprofito per cantar una mica. Per això tenim cançons com aquesta que m'anima moltíssim, el so de Bruno Mars, I Just Might.
1: Oh, yeah.
0: Les que ens han enviat aquest és alert. Previsió de pluges torrencials. Bé, ja hi som, pel tro. Així que precaució, sisplau, molts a la carretera, de debò. Això és... Ja parlem ja seriosament. Va, tenim molts missatges, molts comentaris i moltes ganes d'aconseguir aquestes birbes. Sí, volem saber a qui li portaries unes birbes. Vinga, va, qui se les mereix?
2: 608-7171-41.
0: Va, que en tenim unes quantes. Què, en vols unes? Vinga, participa. Ho hem fet aquí, hola.
3: Bona tarda. Aquí l'autobusera.
0: Hello.
3: Doncs mira, jo li regalaria les galetes
0: aquí.
3: A mi mateixa.
0: Com?
3: Per què no?
0: Per què?
3: Perquè durant aquests dies que ha plogut molt,
0: sí.
3: He aguantat lo inaguantable.
0: Oi. Oi.
3: Amb tanta pluja, tanta aigua.
0: Ai, ànimos.
3: Felicitats per al programa.
0: I el que queda encara, pel que es veu, el que queda. I que ànims. Mira. Oh! Ai. Va més, mira, hola.
4: Bona tarda, Enric.
0: Hola.
4: Doncs jo li portaria una esbirba.
0: Sí.
4: Jo crearia una reunió.
0: Ai.
4: De tots els polítics
0: ja
4: que ara s'han d'ajuntar perquè
0: sí.
4: Hi ha eleccions
0: sí.
4: Tot això.
0: Oh.
4: Sortia en una habitació
0: ai.
4: I els hi fotria una caixa de birbes allà al mig,
0: okay.
4: Amb uns cafetons. A veure si així era un ambient una miqueta més distès,
0: sí.
4: Més relaxat.
0: Sí.
4: Poden parlar i arreglen alguna cosa en aquest país perquè anem... molt malament.
0: Yeah,
4: o sigui que potser amb una esbirba endolçaríem aquest moment i faríem que tot anés més planer.
0: Ojalà.
4: Més facilitat.
0: Sí, exacte.
4: Bona tarda.
0: Bona tarda. Sí. Clar, hem tocat ja tema polítics, que jo no el volia tocar, però ja l'hem tocat. Clar, i m'envien coses com aquesta, ja.
5: Hola, bona tarda, Enric Font. Jo crec que unes galetes que els mereixeria
0: qui?
5: En Puigdemont.
0: Oh. Deu
5: fer 9 anys que no en menja. Les trobaria boníssimes, les galetes
0: sí,
5: catalanes. En deu menjar d'allà a Bèlgica, que no deuen ser tan bones.
0: No. Adéu. Sí, clar. Sí. Ara, com diuen que pot tornar... Però mira. En fi, 608-7171. Va, tu també, explica'm qui creus que es mereix aquestes birbes i a qui li portaries les birbes. I entraràs en el sorteig d'aquest migalot que tenim avui. Em pot tocar, Sí, que són ben bones, escolta. Bones birbes. Ole. Ja se'ns va, participa i podràs guanyar un assortiment Camprodon i una llauna retro de galetes birba fidels al que és autèntic des del 1893, que es diu aviat. Sí. Bé, hi ha una cançó que també té uns anyets, però no tants, no tants. Però també, home, l'hem ballat unes quantes vegades. Proposta de Gala, que des d'Itàlia, en el 96, ens meravellava amb temes com aquest, Freed from Desire.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobrata o les eternes fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
3: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Recordes el teu primer cursa?
5: O el cursa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
6: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
7: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
8: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
9: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
10: I des de 16.400 euros.
9: Què?
11: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
12: Citroën.
11: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
0: RAC 105, la teva música.
13: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: Aquest és el so.
13: Aquest és el so.
14: Ja tardes.
13: Amb l'Enric Font.
15: Mola, bogollón.

0: Estem motivats, eh? Sí, mira, mira. Hola. Amb temes com aquest de Hugel, al costat d'Ultranaté, Moving to the Sun. Una altra de les que hem ballat molt aquest estiu, evidentment. Mira, ens agrada.
1: Oh, me gusta.
0: A mi també, a mi també. Vinga, re, en qüestió d'un minutet arribarem a dos quarts, amb més missatges, més comentaris, més ganes de galetes, que estan ben bones, les birbes, i també més vots a la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round one. I adulten!
0: Home! Avui al tanto perquè tenim una batalla ben especial. Ja sabeu que aquesta setmana passarà la història de la música catalana perquè Oques Grasses comencen els seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic. Allà el Lluís Companys. Ahir havia de ser el primer dels quatre concerts. Finalment, doncs, actuaran quatre dies seguits, eh? Demà fins dissabte, allà tot exhaurit, tothom allà donant-ho tot amb les seves cançons. I, evidentment, avui enfrontem cançons que sonaran demà i tots els dies. Èxits dels que acumulen milions i milions de reproduccions. I tu tries, com sempre, a través del WhatsApp, quin és el millor. I que ja saps, agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida.
4: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. Va, anem a repassar el que tenim aquí sobre la taula. Anem amb l'opció número 1.

0: amb el cor a la mà, és una cosa... Cançó que té una capacitat d'entrar-te suaument i quedar-se per sempre. Sort de tu, que és la teva preferida. Doncs explica-m'ho. Un àudio, ja saps, al WhatsApp. Vinga. O potser prefereixes l'opció número 2. Jo crec que és una de les que més vegades hem cantat i que també ens ha emocionat. Rodolí! Una cançó amb ADN 100% d'Oques. La reconeixes allà al primer segon. Aquí tens Elefants. Si és la que t'agrada, ja t'ho sabes. Va, anem amb l'última, opció número 3. Poder és la més emocional de totes.
1: Van plorant els núvols gris.
0: Oh! I de fet és la que porta més reproduccions a Spotify, és una cosa, un himne. Aquesta etapa recent del grup d'Osona. Una cançó que parla d'estimar, de compartir, de la gent que estimo. Va, ara et toca a tu, ja saps. Quina és la teva preferida d'aquestes tres?
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Sí, ja tardes. Adi, la teva... Aviam, mira, comentaris com aquest.
3: Hola, Enric.
0: Hola.
3: Ho has posat molt difícil avui per triar una cançó, eh?

0: també, però em quedo amb la 1. La sort de tu.
1: Sort de tu. Molt bé, vot per l'opció número 1. Tenim més, mira, hola.
2: Hola, Enric. Doncs per mi va ser molt especial la de elefants, perquè durant prop més d'un any vam despertar cada matí els nostres fills amb aquesta cançó.
1: Ah, mira.
2: I després anaven sonant la resta, però com aquesta era la primera, era com un bon rotllet despertar-se amb aquesta cançó. Ah. I ho vam culminar anant a un concert a Tarragona, on hi tocaven també catarres, estifomes, i va ser el primer concert amb el que vam anar així amb els nens, que fos important. I crec que tot plegat va ser una super experiència i per això sempre tindrà un significat especial la cançó de la Paz. Vinga, merci,
1: un petó. Ai, merci. Vot per l'opció número 2. Sembla que la cosa comença a estar repartida, eh?
3: Hola, bona tarda. Soc en Sergi de Riells. Ei. I el meu vot és per la cançó La gent que estimo, d'Oques Grasses. Fins i tot és la que he escollit per la cerimònia del meu enterrament. És una cançó que m'agrada molt. Gràcies.
1: El teu enterrament, ja. De debò, m'ho estàs dient? Va, jo no penso en aquestes coses. Recordo que tu, vaig... tu, Gerard, penses en aquestes... No. No, cadascú, mira. Un dia podríem preguntar al programa quina cançó vols... poca broma. Doncs bé, bona opció aquesta de la gent que estimo, que és grasses. Ja saps, falta el teu vot, vinga. 608-717-141.
4: Ja tardes a enviar una nota de veu.
1: I cap al final del programa, doncs, resoldrem aquesta història, aquesta batalla de cançons, amb el veredicte, així que afanya. Va, anem amb més. Moment de moure els malucs al ritme dels Mojo, una història que ja té més de 25 anys, eh? Sí, com passa el temps. Però m'agrada molt aquest Lady Hear Me Tonight, de nou aquí al Ja Tardes. Vinga, va, fot-li.

0: RAC 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.

0: Ep, tu!
1: Sí!
2: Ja tardes!
3: Ja tardes a pujar el volum. A RAC 105.
4: Si bé tu vols passar...
1: Sí, claro!
4: ...a l'Enric Font. Has d'escoltar.
1: Ria?
5: Doncs sí.
6: Les autoritats sanitàries adverteixen que riure és imprescindible per la salut.
7: Bueno, que l'ha dicho!
8: Toma!

0: d'aquelles propostes ben elegants i que, a més, ho tenen tot, perquè dona bon rotllo, dona... Sí, és fàcil d'escoltar, aquesta de Teddy Swims, Mr. Know It All. Van uns 17 minutets, arribarem a les 8 d'aquesta tarda, tarda de dimarts. Sembla que tornarem a passar-la per aigua, sí... Així que precaució a la carretera, sobretot, sisplau. Bé, anem a repassar més missatges, més comentaris amb aquesta gent que té ganes d'aconseguir un bon lot de galetes birba. Mm. Va, recorda que vagis on vagis, porta una esbirba. Per això volem saber qui es mereix que li portis una esbirba. Vinga, va.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam, hola.
2: Va, Enric, ja tardes.
3: Hola.
2: Jo penso que es mereixen les galetes birba.
0: Qui?
2: Tots els que faran possible, col·laboraran, estaran... i faran lo de la Marató de TV3, perquè penso que cada any fan una labor increïble.
0: Sí.
2: I gràcies a aquestes maratons crec que s'estan salvant moltíssimes vides i s'està progressant moltíssim
0: a
2: nivell mèdic. Doncs va per ells totes aquestes caixes de birba.
0: Ara.
2: Apa, passeu molt bona tarda.
0: I també a tota la gent que fa els seus donatius, evidentment. Doncs sí, senyor. Birba per tots.

0: Ventiles casa teva, però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol. Mmm!
1: Estem molt, com molt solidaris, molt reivindicatius, també, eh? M'agrada, m'agrada. Va, tu també, explica'm, a qui li donaries aquestes birba, eh? Qui se les mereix que li portis allà un bon paquet, un bon... allò de birba, eh? 608-7-1-7-4-1, de seguida repassarem més missatges i més comentaris. Ara, mira, el que farem és animar una mica la tarda, que ho necessitem, amb temes com, per exemple, aquest, el que ens portava el mític Avicii, un bon tribut que li fem recuperant el seu Wake Me Up.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs vés a Mr. D.
1: És cert! Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
2: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
3: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
1: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs vés a Mr. D.
1: És cert! Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
2: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
4: Ja tardes. A ver.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
2: Home!
1: Era una fritada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
2: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Des a finals als 90, ja. Podria cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! Oh. És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més.

0: Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: Rec 105. Qui vol festa i xerinola?
3: Jo.
2: Amb l'Enric tot mola.
4: Me gusta mucho, me gusta mucho.
5: ¿A que sí?
6: Claro.

0: suerte. Una d'aquelles de l'Aitana que sempre cantem i per això va plovent després, eh? Que sí? Ai, connexió psíquica. Per cert, mira, parlant de ploure, ara m'han escrit per aquí i m'han dit, Enric, vigila si vas amb moto. Diu, a la zona del mercat de Sant Antoni comença a ploure. Aviam si en Codina t'adopta al tanto. Si no vens al pis d'estudiants, que avui no hi ha ma filla i el nòvio. M'encanta. Gràcies, eh? Gràcies. Esperem que no. Si no, mira, ja ha portat la Zodiac, saps? Ha portat la Zodiac per anar cap a casa. La tinc allà, que és inflable. La porto a la moto. Sí, sí. En fi, sí, com sigui, vigileu. Precaució a la carretera, sobretot, de debò. Va, aquí estem al Getardes. Així hem iniciat aquesta última horeta juntets. I anem a repassar, perquè tenim molts vots per la batalla de cançons d'avui, eh?
1: El roast musical del Getardes.
0: Vinga, va. Recorda que estem enfrontant tres cançons, de fet, les més reproduïdes dels Oques Grasses. Avui és la seva setmana, evidentment. Setmana important. Però que és una setmana important a la història de la música catalana. Va, anem a repassar comentaris i vots per aquesta batalla impressionant. Mira, per exemple, aquest. Hola.
2: Bona tarda, Raxin. Doncs, mira, cap de les tres és de les que més m'agraden de Oques Grasses.
0: Oh.
2: Ja que en tenen moltes, sí, moltíssimes,
0: moltes.
2: Amb missatges fantàstics i amb lletres que t'arriben al cor.
0: Ai.
2: Però d'aquestes tres, sens dubte, em quedaria amb la número 1, que és la de Sort de tu, perquè és la que em recorda més el meu marit.
0: Oh.
2: I de la sort que tenim de tenir-nos l'un a l'altre.
0: Ara.
2: Doncs res més. Bona tarda plujosa, que vagi molt bé. Adéu, adéu.
0: Ai, tela. Doncs vot per l'opció número 1. En tenim més, evidentment, mira.
3: La Raxin, sí. Hola. Soc la Sofia. Hola. Jo voto per la d'elefants, perquè més a un, a mi m'agrada molt Oques Grasses.
0: Sí.
3: Més a un, m'agrada totes les que tenen. I
0: sí,
3: nosaltres,
0: sí,
3: en l'altra casa tenim com si fos un àlbum d'anar de vacances.
0: Aha.
3: I hi ha moltes d'Oques Grasses i és perquè m'agrada.
0: Clar que sí. I a nosaltres també ens agraden molt les cançons d'Oques Grasses. Vot per l'opció número 2, elefants. Mira, per aquí crec que pensen igual, eh?
4: Hola, bona tarda.
0: Hola.
4: Mireu, a mi la cançó que més m'agrada d'Oques Grasses és la d'Elefants Volants. Per mi és un himne. Un himne que pot anar a tot arreu. Bueno, salutacions i des de Terrassa.
0: Molt bé.
4: Bon programa.
0: Ai, gràcies.
4: Adéu.
0: Adéu, adéu. Terrassa, mala raça. Això diuen. Jo no ho dic. Doncs més vots per l'opció número 2. Mira més.
5: Hola. Em dic Arlet i a mi cançó que m'ha agradat més ha sigut la número 3.
0: La 3. La més emocionant, potser, no? La gent que estimo. I recorda que tu encara hi ets a temps a votar la teva preferida.
1: 608-7171-41.
0: Ara! Recorda que en una estoneta també repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que afanya! Bé, anem avançant. De seguida també repassarem missatges sobre les galetes birba.
6: Mm.
0: Sí, qui es mereix que li portis un esbirba? Doncs explica-m'ho. I entres al sorteig d'aquest lot, megalot, que tenim avui, que de fet és l'últim ja, eh? Sí, l'últim que ens queda. Bé, anem amb més. Moment de Caigo i Ibamax. Ens porten aquesta Whatever.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105?
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
2: El sinvergüenza de l'Enric Font.
3: Sí.
2: El ja tardes et posa musicón.
4: Sí, sí, això és veritat, musicón.
3: Vamonos!

0: després de currar.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatgets.
1: Getardes. Amb la...

0: ens agrada, evidentment. La proposta dels Catarres, diumenge, sense drama. I cap dia, cap dia. Una de les bones referències que ens motiva, evidentment, amb força, aquí al Ja Tardes.
1: Dies que vinguen.
0: Va, 16 minuts de les 8. Anem a repassar missatges, comentaris. Recorda que avui pots guanyar unes bones galetes Birba, Sí, sí. Un lot de sortiments Camprodó, llauna retro, tot això amb galetes Birba. Perquè vagis on vagis, porta'n les Birba, que quedaràs bé, No sé, per impressionar els sogres, per demanar perdó, per ser el preferit de la iaia. Per això busquem qui es mereix que li portis una esbirba. Vinga.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Algun famós, alguna... algú que s'ho mereixi de veritat. De totes, totes. Aviam, què m'expliqueu? Hola.
3: Bona tarda. Doncs per aquí a Tarragona està plovent força i què millor que començar a menjar unes galetes Birma. Doncs jo me les menjaria amb els meus nebots, un bon berenar.
0: Oh, sí.
3: I voto per la primera opció.
0: Ah, mira, de pas ha participat al roast musical, està bé. Molt bé, molt bé, Birba, Birba. Galetes Birba, les bones, les de Camprodon, clar.
4: Mira, hola, oi, jo li donaria les birbes a la gent que treballa els diumenges.
0: Oh!
4: Adéu, felicitats per el programa.
0: En conec uns quants, que treballen els diumenges. Mira, per exemple, jo. Jo treballo tots els dies de la setmana. En fi, 608-71-741 més.
5: Hola, Enric Fom, bona tarda. Hola. Doncs jo regalaria el paquet de galetes a totes les nedadores de natació artística.
0: Ep.
5: Que cada tarda entrenen molt, molt fort perquè surti bé les coreografies de les figures.
0: Sí.
5: I surten esgotades. I mereixen unes bones galetes Birba.
0: Oh, i tant.
5: Gràcies, bona tarda.
0: Gràcies a tu. Va, encara hi ets a temps d'aconseguir l'últim lot d'avui.
6: Ai, Déu meu,
0: quins nervis. Doncs vinga, digues.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Qui es mereix que li portis unes Birba? Doncs vinga. Una estoneta repassarem més. Ara, per això, mira, el so de Descarat de Harry Styles, que ens porta aquest Watermelon Sugar, Watermelon Sugar.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Per tu, que tornes a les teves classes de ceràmica. I per tu, que aquest any et toca ajudar-los amb la gramàtica. Gaudeix a Capravo del filet de pollastre Eroski per 8 euros el quilo. Vols estalviar amb mi? Capravo.
4: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
5: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
8: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu? Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament, jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: Escoltes tots els èxits de la música.
14: No podràs canviar d'emissora.
15: Ja tardes!
16: Amb l'Enric Font.
17: Ets un campeón.
18: Sí, sí. Oye, buena.

0: Sí. Bona història de Bruno Mars, d'aquestes que sempre enamoren. Risk it all. En qüestió de 4 minuts arribarem a 2:15. Això és el Ja Tarda, sempre amb gresca i festa, plogui o nevi, eh?
1: Feta.
0: Evidentment. Va, moment de posar-nos, doncs, una mica més seriosos. I moment de resoldre la batalla de cançons d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: Vinga, va! Que arriba el veredicte. Moment de fer recompte d'aquests vots a la batalla de cançons. Clar, avui, enfrontant tres temes, d'oques grasses, evidentment. Dia, bé, més que dia, i setmana d'aquelles històriques on doncs la banda osonenca ens porta cançons que formen part de la banda sonora de molta gent. I avui, mira, hem posat cara a cara les més reproduïdes, si més no. I tu decideixes, com sempre, quina és la millor, al WhatsApp. I clar, hem tingut resultats. Bueno, ui, quins resultats. Per exemple, per una part, teníem aquesta Sort de tu. D'aquelles que quan sonen és que és impossible no cantar-la.
4: D'aquesta vida que estem vivint i és igual.
0: Això per una banda, per l'altra... Un dels grans himnes de la banda. Una gran legió de fans que avui també l'han defensat a mort. Eh? I per últim... Una cançó especial, emotiva, d'aquelles que connecten directament amb tothom, i amb records, amb persones. La gent que estimo. Totes boníssimes, però ja saps que només una pot ser la guanyadora. Oh. Va, després d'escoltar tots els àudios, tots els missatges i totes les votacions, n'hi ha una que ha agafat força. Una que es corona com la reina de les cançons dels Oques Grasses, i una de les cançons també que no parareu de cantar aquests dies. Atenció, perquè la cançó guanyadora d'aquest roast musical especial Oques Grasses és... Home! La gran proposta que encara a dia d'avui posa la pell de gallina i que cantarem a ple pulmó allà a l'estadi olímpic Lluís Companys.

0: És la més recent que ens porta Taylor Swift. És el seu Patient Zero. Una de les cançons que també ens venia a gust aquest vespre ja aquí. Ja tardes. Va, foli, foli, foli. Que tenim moltes.
1: Molt bona tarda, sí. Senyores bona tarda. I senyors.
0: Bé, bon vespre ja. Bon vespre, ben mullat. Així estic jo, de fònic, amb els mocs i tot. Vinga, res, sí, en 20 minuts arribarem a les 9. Recorda que encara hi ets a temps si vols l'últim lot de galetes birba. Mm. Vagis on vagis, porta unes birba. Va, per això volem saber qui es mereix que li portis una bona capsa de birba.
2: 608-7171-41.
0: Hi ha respostes de tot tipus. Mira, hola.
3: Hola, bona tarda, Enric Font. Mira, jo regalaria les birba a tots els sanitaris que estan fent sempre un sobreesforç brutal per poder mantenir la nostra salut de tothom.
0: Clar que sí.
3: I crec que s'ho mereixen i almenys els hi endolça el dia.
0: Exacte.
3: Que vagi bé. Felicitats pel programa.
0: Adéu.
3: A veure si tenim sort.
0: Aviam. Mira, hola.
4: Hola, Enric, sóc en Joan. Doncs mira, jo a qui li enviaria aquestes birbes seria tu, perquè ho fas molt bé amb el teu after work i que treballes cada dia i poses musicón cada dia.
0: Ai, gràcies. Ai, que maco. M'encanta. Mira, ves.
5: Hola, bona tarda, Enric Font i tothom. Doncs a veure, jo les galetes birba les compartiria amb la meva filla, que està vivint a Madrid, i, bueno, així com hi ha altres marques, Vicenç, que pots trobar tot arreu. Les birbac no les pots trobar si no tornes aquí. Llavors, potser seria una bona manera per dir-li, escolta, va, vine aquest cap de setmana que tinc un superregalàs per tu. Vinga, doncs, ànims i ja queda poc. A veure si no ens mullem tant com ahir. Que vagi bé, xau.
0: Xau, xau, pescau. No ho tinc clar, això últim no ho tinc clar. Aviam, va, és que... Mira, hola.
6: Hola, bona tarda, Enric.
0: Hola.
6: Pues mira, jo les galetes les li regalaria en el meu fill, perquè demà fa 27 anys.
0: Home!
6: Es diu Guillem Soler, el més guapo del carrer. És de Sant Miquel, de Balenyà. I bueno, i ahir també et vaig dedicar una cançó a tu, perquè jo em pensava que estaves malalt.
0: Oh.
6: I l'Héctor Huguet va dir, no, si no ha pogut venir per la pluja. Dic, catxin, dèna't. Sí, sí. Però bueno, et vaig dedicar una cançó.
0: Ai, gràcies.
6: Adéu, guapo. Va, vinga, sóc la Montse de Sant Miquel de Balenyà. Una abraçada. Adéu, petons. Felicitats pel programa.
0: Ai, merci. Són macos, tu, són macos. Tots. Ai, sí. I espera't, perquè ara també ve una de bona, em sembla, de pluja. Aviam. Ja dic jo que he d'anar inflant la Zodiac, sí. Va, en una estona també ens dona temps de repassar més missatges, més comentaris i més intents d'aconseguir aquestes birba tan bones. Va, que arriba per aquí Tiesto amb Karol G, Don't Be Shy.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs ves a Mr. D.
1: És cert. Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
2: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
3: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
4: RAC 105, la teva música.
5: La ràdio dels teus artistes preferits.
4: Aquest és el so.
5: Aquest és el

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Bona tarda, Enric.
2: Hola.
1: Mira, resulta que jo de tatuatge només en porto un i, bueno, me'l va obligar a ficar-me la meva dona.
2: Com?
1: I,
2: va,
1: bueno,
2: obligar?
1: És el nom de la meva dona i la data en la que ens vam conèixer.
2: Sí.
1: I li va dir al tatuador que me'l fes on més mal fes, no? On feia més mal.
2: Oh!
1: I, bueno, em sembla que al final va ser... Es va portar bé i me'l va fer les costelles.
2: Ostres!
1: Que va fer mal, però, bueno, aquí està i molt orgullós de portar-lo.
2: Sí, sí, sí.
1: I, mira, amb això de l'air fryer...
3: Bonito!
2: Heu escoltat que hi havia la seva dona de fons, oi? Doncs espereu-se, perquè crec que ha contestat la dona. Atenció.
3: Así no puede tener sexo con nadie, sin que le vea mi tatu. Ah, soy una potra salvaje debajo del traje. Yo tengo 6 tatuajes debajo del traje por 7 motivos.
2: Ay,

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: Al cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Tinc petons, amors i algú me'n dia. Tinc els de sempre quan no em tinc.

0: sí, sí. La proposta del Ginestar, una altra d'aquestes que ens anima el dia, eh? Tot el que ens queda, sí, el que ens queda de pluja, eh? Perquè veig aquí ara mateix un llampecs. Sí, oi, oi, oi. Oi, quina foto.
1: Ai, Déu meu.
0: Ai, Déu meu. No sé com tornaré a casa, però... Sí, com sigui, demà espero estar aquí. Una tarda més amb vosaltres, eh? Ja tarda. Va, abans de marxar hem d'esbrinar qui s'emporta el megapremi d'avui, aquests megalots a Galetes Birba. Mm. Doncs atenció, perquè avui els guanyadors són... el Marc, la Montserrat i la Noemí. Enhorabona! Ja tenen els seus lots, eh? Sí, sí. Han parlat amb ells, estan superagraïts. I bé, compartiran les galetes Birba amb tothom. En fi, doncs, bon profit, escolta. Va, i al tanto, perquè demà hi tornem, amb més regalets, més bona música, i si el temps ens acompanya, millor. Va, que marxem amb el so de Camila Cabello i Chiran i el seu Bam Bam. Demà més, a partir de les 5, ja t'ho sabe. Apa-li.
2: Adéu, Enric Font.
0: Adéu, xau, pescau.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Aquest. Aquest és el so RAC 105.
1: Once again.
2: From her new album.
1: Global superstar.
3: Karol G.
1: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol...
0: RAC.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
3: RAC 105.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat
3: 7, 12, 19, 28 i 50, els sols, l'1 i el 6.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
4: Is it Hugel?
5: Or is it Hugel?
6: I'm moving to the sun.
7: RAC 105.
8: La teva música.
9: No podràs canviar d'emissora.
10: Sí. Hugel.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el